Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: 360.
1: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
2: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
3: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
4: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
5: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
2: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
3: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
4: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
5: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180.
0: Matí 360.

De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Oh, yeah. And the trumpets, they go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vin al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
6: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
7: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
8: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
9: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
8: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu, per començar, el proper eclipsi total, visible des de Catalunya serà, atenció, el 17 de novembre de 2180. Per tant, és ara o és ara. O el mires ara o dubto que arribem al 2180.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Com?
0: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
4: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat. Matí 360.
7: Lloret Turisme ha presentat una nova edició de la campanya Som molt de Lloret amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i promocionar la identitat turística del municipi.
8: Fer públic la nostra indignació respecte a la situació actual de Pinya de Rosa, no? Perquè és un paratge natural d'interès nacional que està protegit sobre el paper, però a la pràctica doncs, falten els elements que materialitzin aquesta protecció.
9: Macrooperatiu antidroga en 12 municipis. Els Mossos arresten 26 persones, desmantellen 11 plantacions de marihuana i requisen armes de foc i també diners en efectiu.
10: Representa el canvi més absolut en l'estratègia negociadora dels antics partits independentistes amb l'actual govern de la Generalitat. És a dir, hem passat del pagar per endavant en el moment de negociar l'amnistia i el català al Congrés al cobrarem d'aquí 15 anys.
11: Per què aquest esdeveniment és considerat una fita astronòmica irrepetible per a la nostra generació? Doncs mireu,

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dijous 28 de maig del 26.

0: ens agrada molt i molt aquest nou tema de Madonna, la reina de pop i una de les grans promeses de l'escena musical internacional, que s'ha acabat fent un lloc en els darrers dos anys, com és Sabrina Carpenter. Bring Your Love, la cançó que escollim per començar el Matí 360 d'aquest dijous.
1: Matí 360.
0: Vuit i tres minuts del matí. Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al 100.3 i al 96.2 de l'FM, a Ràdio Marina, també a marina360.cat, al nostre portal de continguts digitals. D'aquí fins a les 9 us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme. Tenim també les seccions habituals del programa, com el repàs a l'agenda d'activitats, la mobilitat i també un cop d'ull a les portades dels diaris amb la Isabel González, a més de molt bona música, clar que sí, per acompanyar-vos en aquestes primeres hores del dia. I a la segona hora, com cada dia, arriba la Montse Rico amb l'actualitat del món musical i cultural i també el nostre viatge en el temps en el DeLorean per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Som la Isabel González, Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, un plaer, Josep Lluís Vidal. És moment, tot seguit, de fer un cop d'ull a l'actualitat d'aquest dijous. I us expliquem que el Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies sobretot als moviments migratoris. Segons l'últim informe de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, la comarca ha augmentat la població un 1,02% durant l'últim any. Només tres municipis han perdut habitants, són Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En canvi, Caldes d'Estrac, Arenys de Mar, Calella i Pineda lideren el creixement. Actualment, més de la meitat de la població del Maresme es concentra en els sis municipis que superen els 20.000 habitants, són Mataró, Pineda, Premià de Mar, el Masnou, Vilassar de Mar i Calella. L'informe també alerta de l'envelliment progressiu de la població i del descens continuat de la natalitat a la comarca. Més qüestions. Detingut un home pel robatori d'una quarantena d'ovelles d'una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. El sindicat Revolta Pagesa havia denunciat els fets a xarxes socials explicant que el robatori hauria passat la nit de dilluns a dimarts i els animals sostrets serien ovelles joves i marrans de raça xisqueta, una raça autòctona del Pirineu català. Segons informa Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra han recuperat tots els animals i investiguen també l'origen d'altres ovelles localitzades. El sindicat havia demanat màxima difusió del cas a les xarxes socials per intentar localitzar el bestiar robat. 8 del matí, 6 minuts. També tenim altres qüestions per explicar-vos aquest dijous, 18 de maig. La plaça de la Concòrdia de Tossa de Mar acull demà 29 de maig la tercera edició de la Fira de Serveis sota el lema Connecta amb Tossa. La jornada, que es farà de 5 a 7 de la tarda, permetrà donar a conèixer els serveis públics i recursos socials del municipi amb la participació d'equipaments educatius, culturals, esportius i sanitaris, així com cossos de seguretat i entitats de voluntariat. La programació inclourà jocs gegants, actuacions musicals de l'Escola de Música de Tossa i una xocolatada popular pensada per tota la família. La iniciativa s'emmarca dins la feina de coordinació de la taula de convivència de Tossa de Mar. I Blanes ha posat en marxa una nova temporada de visites guiades gratuïtes per donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i literari del municipi. La iniciativa inclou un total de 10 rutes fins al mes de novembre repartides entre català i castellà amb propostes dedicades a les ermites, al patrimoni històric i la ruta literària de la població. Les visites organitzades pel Departament de Turisme volen reforçar el posicionament de Blanes com a destinació cultural dins la Costa Brava i promoure un model de turisme sostenible i de proximitat. La primera de les activitats es va fer aquest cap de setmana amb la Ruta de les Ermites. Informació d'àmbit general. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat aquest dimecres sense acord sobre la proposta salarial per al professorat. Després de més de 3 hores de negociació, les parts han debatut diferents opcions de complements salarials per millorar el sou dels docents, però no han arribat a cap entesa. Les converses continuaran avui. Els sindicats convocants de la vaga mantenen les mobilitzacions i els talls viaris previstos per aquest dijous. Segons fonts sindicals, el govern també ha traslladat el seu malestar pels talls viaris registrats durant la jornada de protesta. I la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimecres durant 12 hores la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Els agents van abandonar l'edifici cap a 9:15 del vespre després de requerir correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díaz i altres investigats en una presumpta trama de guerra bruta contra procediments judicials que podrien perjudicar el Partit Socialista. Entre les causes investigades hi ha el cas que afecta el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un presumpte delicte de tràfic d'influències relacionat amb un contracte laboral a la Diputació de Badajoz. Vuit i nou minuts del matí, acabarem el bloc de notícies amb el temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per aquest dijous indica que tindrem un dia assolellat, però amb algunes nuvolades que poden créixer a l'interior, sobretot del territori, durant al llarg de la jornada. Màximes, temperatures màximes entre els 30 graus a la costa i els 36 a les zones d'interior. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat. També quedarà els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. I ara és moment de fixar-nos en la mobilitat a diferents punts del territori.

A banda de la circulació intensa, com cada dia laborable, en punts com la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional 2, a diferents punts del territori, a diferents punts de la Selva i el Maresme, també destaquem en vies ràpides com la C60, dos punts conflictius, a més en tots dos sentits a la marxa. Un quilòmetre de circulació amb retencions en sentit nord, en sentit Granollers, a l'alçada de la Roca del Vallès, i també en sentit contrari, en sentit Mataró, a l'alçada d'Argentona, també hi ha un quilòmetre de circulació amb retencions. Si anem cap al sud del Maresme, tenim a la C31, la via que connecta el Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, presenta a l'alçada de Badalona 2,5 km de circulació amb retencions. També observem la circulació com cada dia habitual, intensa i complicada, als accessos de l'àrea metropolitana de Barcelona en vies com les rondes de Barcelona o també el nus de la Trinitat. A Rodalies, a hores d'ara, Rodalies de Catalunya està informant d'una incidència en un tren de la línia R11 que connecta Barcelona amb Girona per l'interior. És un dels primers trens de la jornada que havia de sortir de Barcelona amb destinació a Portbou a 6:15 del matí i que circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència operativa, segons informen a aquesta hora des de Rodalies de Catalunya. Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina. Ens quedem tot seguit amb el so dels The Weeknd.

Estem escoltant una de les cançons de Beyoncé de fa ja un temps. Es diu Love on Top. Sona a les 8:17 minuts del matí, al matí 360 de Ràdio Marina. I ara un clàssic de Pretenders, Brass in a Pocket.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a dur 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
6: Matí 360.
7: Vuit del matí, 23 minuts. Anem a fer un cop d'ull a algunes de les propostes de l'agenda d'activitats. A Blanes destaquem el cicle de concerts musicals d'Esperança que arriba al seu, al seu final, el darrer concert demà divendres a les 10 del vespre a la Capella de l'Esperança. I també tenim l'exposició Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa. Es pot visitar fins al 30 de maig a la Casa Saladrigues, fins dissabte. També a Lloret fins al 31 de maig, fins diumenge, les jornades gastronòmiques de l'arròs, on participen 18 establiments diferents i l'escola d'hostaleria. I també avui és el darrer dia per visitar l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret, a la Casa de la Cultura. A Vidreres, aquest cap de setmana, 30 i 31 de maig, dissabte i diumenge, Festa de les Flors, amb un ampli programa d'activitats, i a Arbúcies, també aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, hi ha la mostra de catifes de flors naturals. A Malgrat, també aquest cap de setmana, de fet, a partir de demà divendres, hi ha una nova edició del Solidarity Park 2026, i també a Malgrat, fins al 7 de juny, celebren la Setmana de la Natura amb diferents activitats programades. Seguim ara amb el so dels Catarres i una col·laboració que van fer ara fa un parell d'anys amb Figaflaues, versionant el seu clàssic Jennifer.
8: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Doncs és una de les darreres propostes de Nil Moliner, Me acuerdo de ti. Clàssic entre els clàssics, arriba a la veu la música inconfusible de Phil Collins. Easy Lover, a les 8:37 minuts del matí d'aquest dijous, 28 de març del 26.
1: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Matí 360.
1: I aquesta hora del matí, quan falten 3 minuts per 3 quarts de 9, anem a fer un cop d'ull als diaris amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dijous. Fem camí cap a les 9 i, com sempre fem cap a aquesta hora, doncs anem cap al quiosc i fem un cop d'ull a les portades per tal de conèixer quins són aquelles notícies, aquells titulars que destaquen més durant la jornada d'avui. Comencem amb el diari de Girona, on en fotografia inclosa diuen nova marea groga de docents. Les protestes acaben amb un tall

0: rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE, diuen. El president assegura que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. I també en fotografia inclosa, sintonia amb el papa, titulen. A la fotografia hi apareixen Pedro Sánchez, que diuen va ser rebut ahir per primera vegada pel papa Lleó XIV en un dia políticament exclusiu. Com deia la fotografia, hi surt el papa Lleó XIV amb Pedro Sánchez. A la portada del periòdico, els ramaders calculen més de 900 milions de pèrdues per la pesta porcina i també el port licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos. Acabem, i ho fem amb la portada del diari Ara, dia de comiats a les campiones del Barça, diuen, i ho il·lustren també en fotografia. I a més, l'Iran difon un esborrany d'acord d'Hormuz que Washington nega al cap de poc. Aquests són, doncs, alguns dels titulars més destacats que trobem en les diferents portades d'avui dijous 28 de maig.
1: Gràcies, fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà.
1: Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dijous.
2: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Som de confiança, som d'aquí.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
6: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
8: Matí 360.
9: És una us.

0: està al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme, apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina.
1: Actualitzem informació de mobilitat. A hores d'ara complicada, sobretot al Maresme. Tenim diversos punts. A la C60, a l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, en sentit Mataró, en sentit sud, a l'alçada d'Argentona, 5 quilòmetres de circulació amb retencions. Ha augmentat notablement des de la primera hora del matí, des de les 8 del matí. També un altre punt una mica més cap al sud, però ja a la C32, l'autopista està tallada en sentit Barcelona i també en sentit Mataró. Entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, per un costat, en sentit Barcelona, on es registren 2 quilòmetres de circulació amb retencions. Això és per manifestació dels docents al Maresme, i també en sentit contrari, en sentit Mataró, entre Cabrils i Cabrera de Mar, també hi ha la calçada tallada, també per manifestació, en aquest cas un quilòmetre de circulació amb retencions. Més endavant, ja tècnicament a la C31, entre Montgat i Badalona, també 4 quilòmetres i mig de circulació amb retencions en sentit Barcelona. I per altra banda, també destaquem els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, com cada dia laborable, complicats a les rondes i també al nus de la Trinitat. Pel que fa al servei de Rodalies, el tren que sortia a un quart de 7 del matí des de Barcelona Sants en direcció a Portbou de la línia R11 i que havia d'arribar ara d'aquí pocs minuts a Portbou, doncs circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència operativa, segons informa Rodalies de Catalunya. Cinc minuts escassos i arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dilluns 28 de maig. Resumim l'actualitat. I us expliquem que el Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies, sobretot, als moviments migratoris. Segons l'últim informe de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el Maresme ha augmentat la població en un 1,02% durant l'últim any. Només 3 municipis han perdut habitants, són Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En canvi, Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Calella i Pineda lideren el creixement. Actualment, més de la meitat de la població del Maresme es concentra en els 6 municipis que superen els 20.000 habitants, que són Pineda, Calella, Mataró, Premià de Mar, el Masnou i Vilassar de Mar. L'informe també alerta de l'envelliment progressiu de la població i del descens continuat de la natalitat a la comarca. Detingut un home pel robatori d'una quarantena d'ovelles d'una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. El sindicat Revolta Pagesa havia denunciat els fets a les xarxes socials explicant que el robatori hauria passat la nit de dilluns a dimarts i els animals sostrets serien ovelles joves i marrans de raça xisqueta, una raça autòctona del Pirineu català. Segons informa Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra han recuperat tots els animals i investiguen també l'origen d'altres ovelles localitzades. El sindicat havia demanat màxima difusió del cas a les xarxes socials per intentar localitzar el bestiar robat. Tres minuts i arribem a les 9 en punt del matí. La plaça de la Concòrdia de Tossa de Mar acull demà 29 de maig la tercera edició de la Fira de Serveis sota el lema Connecta amb Tossa. La jornada, que es farà de 5 a 7 de la tarda, permetrà donar a conèixer els serveis públics i recursos socials del municipi amb la participació d'equipaments educatius, culturals, esportius i sanitaris, així com cossos de seguretat i entitats de voluntariat. La programació inclourà jocs gegants, actuacions musicals de l'Escola de Música de Tossa i una xocolatada popular. La iniciativa s'emmarca dins la feina de coordinació de la taula de convivència de Tossa de Mar. I Blanes ha posat en marxa una nova temporada de visites guiades gratuïtes per donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i literari del municipi. La iniciativa inclou un total de 10 rutes fins al mes de novembre repartides entre català i castellà amb propostes dedicades a les ermites, al patrimoni històric i la ruta literària de la població. Les visites que organitza el Departament de Turisme de l'Ajuntament volen reforçar el posicionament de Blanes com a destinació cultural dins la Costa Brava i promoure un model de turisme sostenible i de proximitat. La primera de les activitats es va fer aquest cap de setmana passat amb la ruta de les ermites. Informació d'àmbit general. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat aquest dimecres sense acord sobre la proposta salarial per al professorat. Després de més de 3 hores de negociació, les parts han debatut diferents opcions de complements salarials per millorar el sou dels docents, però no han arribat a cap entesa. Les converses continuaran avui. Els sindicats convocants a la vaga mantenen les mobilitzacions i els talls viaris previstos per aquest dijous. De fet, ara fa un moment ho comentàvem amb aquest tall de l'autopista del Maresme, a la C32, a l'alçada de Mataró i també de Cabrils, que està provocant algunes retencions. Segons fonts sindicals, el govern també ha traslladat el seu malestar pels talls viaris registrats durant el dia d'ahir. I també avui hem de destacar que la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per ordre del jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraza. Els agents van abandonar l'edifici cap a 8:45 del vespre després de requerir correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díez i altres investigats en una presumpta trama de guerra bruta contra procediments judicials que podrien perjudicar al Partit Socialista. I acabarem amb el temps per aquest dijous. Cap novetat en la previsió, que ja venia avançant en els darrers dies. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dia assolellat, amb algunes nuvolades que poden créixer cap a l'interior del territori durant la jornada. Temperatures màximes avui encara a l'alça, amb valors de 30 graus a les poblacions de la costa i de 36 a les poblacions a l'interior. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. Són les 9 d'en punt del matí.
2: A Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.
3: Ràdio Marina.
4: Són les

0: Va, comencem la segona hora del matí, 360, Montse Ricó, bon dia, què tal?
1: Hola, què tal? Bon dia, ja som dijous, ja està.
0: Ja som dijous, ja fa baixada.
1: Ja de la caloreta, a veure si passa el diumenge i se'n va. O almenys baixa. Clar, no toca, vull dir que faci calor quan toqui.
0: Sí,
1: i ja està.
0: Sí, sí, sí.
1: Ai, mare meva, paciència,
0: avui,
1: va, paciència.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya situava el pic entre avui i demà.
1: Sí,
0: i
1: sí, sí.
0: Sembla
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Sobretot avui, perquè demà... Bueno, clar, és que saps què passa quan portes tants dies amb calor acumulada, que després baixant un parell de graus de temperatura si no te n'enteres.
1: Clar.
0: Et quedes
1: si
0: igual.
1: Si ha de baixar, que baixin 10. Perquè clar. Si per baixar 2, mira, que tot com està. Ai, mare meva. A veure, avui, mira, començarem... No és divendres, però tenim dos temes relacionats amb cinema, tant a les notícies com ara. Perquè, a veure, cinema i música, podríem dir.
0: Binomi
1: bastant relacionat,
0: sempre, no?
1: Aquesta música, doncs, ens porta a l'univers de Toy Story i es crea un nou personatge, apareix un nou personatge en la cinquena entrega de Toy Story. La veu d'aquest nou personatge és l'ingredient de totes les salses. Serà Bad Bunny, l'astre portoriquen.
0: Però aquest home és omnipresent o què?
1: Ara és a Madrid, es veu que coincidirà amb el Pap, en fi, totes aquestes coses. No para de generar notícies, la veritat és que és la supergran estrella del pop del moment.
0: Com que coincidirà amb el Pap? Què vols dir? Que el rebrà oficialment o que anirà el Pap a un concert d'ells de Madrid?
1: Diuen que és molt probable que es trobin. O sigui que, clar, tots dos estaran allà, doncs... A veure...
0: Bueno, són americans, els dos. Un del nord i l'altre més del sud, però vaja.
1: Sí. Anem per feina. Aquest porto-riqueny prestarà la seva veu al personatge que es dirà Pizza with Sunglasses. Clar, recordem que Toy Story doncs, parla de joguines. En aquesta pròxima pel·lícula de Disney i Pixar que enfrontarà a Woody, Buzz, Jessie amb el món de la tecnologia. Aquest serà el toc, el xoc entre les joguines convencionals i la tecnologia. Aquest serà el tema de la nova part de Toy Story. Bad Bunny, doncs, canvia l'escenari de l'estudi pel doblatge. El cantant suma el repartiment de veus de Toy Story 5, aquesta nova entrega, i debuta al món del doblatge amb un dels personatges doncs, més inesperats, que serà una pizza amb ulleres, pizza buida, sunglasses, és com el seu nom indica. Bad Bunny es troba ara a Madrid, allà l'esperen de 10 concerts de la seva gira. Atenció que aquest Toy Story, aquesta nova part de Toy Story, s'estrena ben aviat als Estats Units el proper 19 de juny.
0: I aquesta és la cançó que canta ell?
1: Aquesta és la cançó de Toy Story, la banda sonora de Toy Story 1. Ui, tu no ets gaire Pixar, ja ho veig.
0: No.
1: Això que et perds.
0: N'he vist un parell de Toy Story, N'he vist un parell de Toy Story, però vaja, tampoc no sóc un fan consagrat.
1: Ah, molt malament.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
4: teu espai. Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
6: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
7: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Per això em deies que volies parlar de cine, també, o que estava relacionat amb el cine?
1: Esclar, perquè la pel·lícula d'animació que va marcar una generació s'està fent gran. De fet, està celebrant el seu 25è aniversari.
0: Home, està a la flor de la vida, 25
1: Shrek
0: anys.
1: Shrek torna a la gran pantalla. Aquesta és la notícia. I esclar, els Smash Mouth i aquest I'm a Believer és un dels temes principals d'aquesta fantàstica banda sonora. Des dels seus inicis, l'ogre de color verd més tendre del món s'ha caracteritzat pel seu increïble càsting. Càsting estel·lar, especialment encapçalat per l'actor de Mike Myers. Abans estàvem parlant de les veus, tan importants, les veus de doblatge, i de que Bad Bunny donava veu a un dels nous personatges de Toy Story. Doncs ara parlem de les veus d'aquest càsting estel·lar, perquè, com dèiem, l'actor Mike Myers, conegut pel seu famós paper a Austin Powers, era la veu del personatge de Shrek. Eddie Murphy, famós per Superdetectiu Hollywood i tantes pel·lícules, Dissabtes amb un, etc. Ell era Asno, el divertidíssim company d'aventures. I Eva Longoria és Fiona, la nòvia de Shrek. Vull dir que déu-n'hi-do. Des d'aquesta trobada, els estudis de doblatge Myers i Murphy s'han convertit en una parella icònica, ja que Shrek i Asno es troben entre els duets animats més populars de la història del cinema, coneguts i homenatjats a tot el món. Aquesta col·laboració tan i tan especial va tornar a ser notícia fa molt poquet, amb una cerimònia recent de premis, amb un impactant espectacle visual, perquè Mike Myers sortia amb rigorós trajo d'etiqueta, amb smoking, però caracteritzat amb la cara de Shrek. Va aparèixer, doncs, així, de color verd i tal, fent el seu parlament. La gent va flipar una mica, després va associar el tema aquest dels 25 anys. Era la cerimònia dels AFI Life Achievements Awards, el màxim guardó que otorga a l'American Film Institute, que es va celebrar, doncs, mira, al Dolby Theater de Los Angeles fa res, el 18 d'abril. A Espanya, Shrek va ser doblat per l'humorista Juan Muñoz. Asno era José Mota. I una super famosa actriu de doblatge, Núria Medavilla, era la veu de Fiona, en català i també en castellà. Núria Medavilla és la veu, perquè ens fem una idea, d'actrius com Cameron Diaz o Nicole Kidman, no és qualsevol cosa. A Catalunya, Luis Posada en el paper de Shrek, i Eduard Farelo era la veu de l'Asa.
0: Ens sona una mica aquest de l'Eduard Farelo.
1: Home, i tant.
0: Sí.
1: Els Rec i As, no és que poques parelles d'animació han tingut tant carisma com ells. Comparables, potser, doncs mira, la connexió, lligant-ho amb la notícia de la primera hora del matí, de Buzz Lightyear i el Sheriff Woody, que és una altra d'aquestes parelles icòniques del cinema d'animació.
0: Ben trobat.
1: O la Sirenita i el seu inseparable Sebastián, memorables. Vull dir, clar, és que hi ha duets d'aquests que són realment divertits i molt entranyables. Vols que recordem el moment just en què Asno i es Rec que es coneixen? Doncs
0: home,
1: mira,
0: sí.
1: Era just aquest.
2: ¿Me estás hablando a mí?
3: ¡Claro que te hablo a ti! ¿Me dejas que te diga que has estado genial? ¡Esos guardias venían todos chulos! ¡Entonces vas tú y ¡pumba! ¡Han salido corriendo como gallinas! ¡Mola sentirse libre!
2: Oye, ¿y por qué no vas a celebrar tu libertad con tus amiguitos?
3: Pero yo no tengo amigos. ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo! ¡Eres verde, fuerte, da gusto verte! ¡Juntos no habrá quien se atreva a tosernos! ¡Ah! ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
1: Aquest era el moment en què es trobaven ells dos, quan Asno estava fugint d'uns soldats que el perseguien i es troba accidentalment amb Shrek. Aquesta és la primera vegada, el primer contacte, el primer match que van tenir Shrek i Asno. La nissaga cinematogràfica ens ha regalat innombrables moments de diversió durant aquests 25 anys des de la seva estrena, des de la presentació de Shrek fins a la seva darrera visita a la Terra molt, molt llunyana. El personatge és absolutament adorable, juntament amb Asno, el gató con botes, Fiona, la resta de la família Shrek, afortunadament ja de tornada als cinemes, celebrant el seu 25è aniversari.
0: Home, jo que vols que et digui, l'Asno per mi és el millor, ja t'ho dic ara.
1: Ah, és que sí, són tots molt bons, per perquè el gato con botes ha generat després una altra línia, per separat. Vull dir, és que hi ha personatges que són fantàstics.
0: I el mirall?
1: Sí, home, i el príncipe valiente quan fa aquella d'allò de tirar-se el cabell cap enrere. És que té moments
0: d'humor
1: realment molt i molt entranyable. Felicitats, Shrek!

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Com?
3: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Arriba el Giro Estudi. Un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
7: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
6: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
7: Si et truquem, digues que sí.
6: La teva participació és clau.
7: Giro Estudi, el gir que impulsa la nostra salut.
8: Matí 360.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Pugem al DeLorean.
1: Darrer dijous del mes de maig, trepitgem a fons per anar amb el nostre DeLorean allà on volem arribar, que és a un 28 de maig, concretament avui, de l'any 1968, any en què la Creedence Clearwater Revival va publicar el seu àlbum debut homònim. La banda, llavors, en aquell moment, era coneguda com The Gollywogs. La vida de la banda va canviar quan Saul Zahn, que va comprar Fantasy Records, li va oferir al grup l'oportunitat de gravar un àlbum amb la condició que es canviessin el seu nom, o sigui, res de The Gollywogs, i de sobte doncs, van començar a anomenar-se The Creedence Clearwater Revival. L'àlbum va incloure una versió de Siouxsie Q i es va convertir en l'únic èxit top 40 de la Creedence no escrit per John Fogerty. Però la tornada del dia, la del dia d'avui, 28 de maig, ens porta

cançó inclosa a la pel·lícula, la popular pel·lícula Flashdance del 1983. A l'altra banda de l'Atlàntic va aconseguir el número 2 a la UK Charts Singles, un clàssic. Flashdance és la pel·lícula estadounidenca del 83 dirigida per Adrian Lane, protagonitzada per Jennifer Beals com una jove i apassionada ballarina que aspirava a ser professional. Aquelles pel·lícules amb bastanta poca inversió, va ser tot una sorpresa, l'èxit terrible de la taquilla, una taquilla sorpresa, convertint-se en la tercera pel·lícula amb més ingressos del 83 als Estats Units, amb una recaptació bruta mundial que va superar els 200 milions de dòlars. Tenia alguns ingredients que la feien especial. Primer, la seva banda sonora, que tota era composta per George Moroder, que no és qualsevol cosa, eh? Perquè si parlem de banda sonora, mira quina banda sonora, a part del que estem escoltant. Mania, que estem parlant de Mania, que interpretada per Michael Cimbello i la guanyadora de l'Oscar Flashdance, What a Feeling, que va ser escrita expressament per la pel·lícula per Moroder, amb lletres de Kid Forsey i la cantant Irene Cara, un tàndem de luxe que, atents, a més de l'Oscar, aquell 1983 que ho va guanyar tot, va obtenir els BAFTA, també els Globus d'Or i també un Grammy per la millor banda sonora. Tot ho va guanyar l'any 1983 aquesta pel·lícula amb una recaudació rècord. Ningú s'ho esperava. Sens dubte, la pel·lícula i la banda sonora de l'any. I amb ella ens quedem. Val la pena, doncs, que escoltem una miqueta més aquest Flashdance, aquesta banda sonora tan espectacular avui que soni a la ràdio del nostre Diladiana.

0: Això dels Snow Patrol, amb aquest ja CGS, ja fa temps que sona aquest tema i que ens agrada recordar. Tenen un so molt autèntic, aquesta gent, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. Molt identificatiu, sobretot la veu del seu líder. Escolta, que marxem, que només queden 4 minuts i marxem amb un home que ens convida a una festa, així que tancarem aquesta hora tan rodona amb un home que serà el proper 13 de juny al Cabró Rock d'en David. Però recordem que el 6 d'agost el tindrem molt a prop per aquí, al Festival Mar d'Estiu. Per tant, jo aniré. Jo aniré.
0: Doncs potser jo també, potser.
1: Sí, perquè jo crec que pot ser un espectacle molt divertit. No l'he vist mai en directe, la veritat és que em ve molt de gust. Per tant, amb ell, en aquesta festa tan i tan particular d'on deus marxem. Vinga, bon dijous! Sí.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Detingut un home pel robatori d'una quarantena d'ovelles d'una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. El sindicat Revolta Pagesa havia denunciat els fets a xarxes socials explicant que el robatori hauria passat la nit de dilluns a dimarts i els animals sostrets serien ovelles joves i marrans de raça xisqueta, una raça autòctona del Pirineu català. Segons informa Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra han recuperat tots els animals i investiguen també l'origen d'altres ovelles localitzades. El sindicat havia demanat màxima difusió del cas a les xarxes socials per intentar localitzar el bestiar robat. I Blanes ha posat en marxa una nova temporada de visites guiades gratuïtes per donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i literari del municipi. La iniciativa inclou un total de 10 rutes fins al mes de novembre repartides entre català i castellà i amb propostes dedicades a les ermites, al patrimoni històric i la ruta literària de la població. Les visites organitzades pel Departament de Turisme volen reforçar el posicionament de Blanes com una destinació cultural dins la Costa Brava i promoure un model de turisme sostenible i de proximitat. La primera de les activitats es va fer ja aquest cap de setmana amb la ruta de les ermites. I en clau general destacem que la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat aquest dimecres sense acord sobre la proposta salarial per al professorat. Després de més de 3 hores de negociació, les parts han debatut diferents opcions de complements salarials per millorar el sou dels docents, però no han arribat a cap entesa. Les converses continuaran avui dijous. Els sindicats convocants de la vaga mantenen les mobilitzacions i els talls viaris previstos per avui mateix. Segons fonts sindicals, el govern també ha traslladat el seu malestar pels talls viaris registrats durant la jornada de protesta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous majoritàriament assolellat amb algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est. Les temperatures màximes se situen entre els 30 a la costa i els 36 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: el batec del cor, aquest de Heartbeat de Shawn Mendes. Encetem avui el nostre temps a 10 del matí, 9 minuts, d'aquest dijous, el darrer dijous del mes de maig, 28 de maig de 2026. Què tal? Després del matí 360, torna la música a ser protagonista al 100%. Per tant, queda't amb nosaltres perquè la música, la bona música, serà una constant en aquestes properes hores. Junts fins la una. Salutacions d'aquest parla, Montse Rico.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Això es diu molt, Like Jagger. I esclar, de fet, doncs, anava d'això. Anava d'un càsting per trobar un doble. Un doble, com si pogués existir un doble de Mick Jagger. En Christina Aguilera i Maroon 5. Un dels seus primers superhits.
1: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:15 a 2:15. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
0: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1,000 €. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
6: Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Així de sofisticat sonava aquest On the Beach, vuit àlbum d'estudi, un tema, un èxit de l'any 86, de Chris Rea.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
5: La Masia Tordera.
6: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El seu èxit que ha transcendit més enllà de la música, des d'una sèrie d'anime, Beautiful Colors, en One Republic.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
0: Aquest és el moment idoni, ja ho deia aquella pel·lícula, Les primaveres. A celebrar-les amb aquestes bicicletes que circulen lliurement i que ens recorden moments clàssics de Blau Moda. 22.

0: més, pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casaoms.com.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina en Datònics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
5: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hem de reconèixer que no només ha quedat bé, sinó que s'ha convertit en tot un hit aquesta versió dance d'un dels nostres clàssics. On DJ és el responsable d'aquest remix amb Su i el Sopa de Cabra.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.
0: Altes, altes de temperatures a l'exterior. Nosaltres intentem refrescar-les des d'aquí.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies, sobretot, als moviments migratoris. Segons l'últim informe de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, la comarca ha augmentat la població un 1,02% durant l'últim any. Només 3 municipis han perdut habitants: Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En canvi, Caldes d'Estrac, Arenys de Mar, Calella i Pineda lideren el creixement. Actualment, més de la meitat de la població del Maresme es concentra en els 6 municipis que superen els 20.000 habitants, que són Mataró, Pineda, Premià de Mar, el Masnou, Vilassar de Mar i Calella. L'informe també alerta de l'envelliment progressiu de la població. I la plaça de la Concòrdia de Tossa acull demà la tercera edició de la Fira de Serveis sota el lema Connecta amb Tossa, la jornada que es farà de 5 a 7 de la tarda, permetrà donar a conèixer els serveis públics i recursos socials del municipi amb la participació d'equipaments educatius, culturals, esportius i sanitaris, així com cossos de seguretat i entitats de voluntariat. La programació inclourà també jocs gegants, actuacions musicals de l'Escola de Música de Tossa i una xocolatada popular. La iniciativa s'emmarca dins la feina de coordinació de la taula de convivència. I en clau general, destaquem que la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimecres durant 12 hores la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Els agents van abandonar l'edifici cap a 8:45 del vespre després de requerir correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díez i altres investigats en una presumpta trama de guerra bruta contra procediments judicials que podrien perjudicar el Partit Socialista. Entre les causes investigades hi ha el cas que afecta el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un presumpte delicte de tràfic d'influències relacionat amb un contracte laboral a la Diputació de Badajoz. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya: avui dijous, temps assolellat, tot i algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, les màximes entre els 30 i els 36 graus. Demà divendres la calor segueix, però les màximes baixen una mica. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: La indústria l'ha premiat ja amb el seu primer Grammy, el seu àlbum debut. Però el públic l'ha premiat amb la seva audiència. I és que no és fàcil, per molt que ella repeteixi que it's so easy, no és fàcil arribar a on ha arribat Olivia Dean.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: How you feeling?
1: Matí 360.
2: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies sobretot als moviments migratoris.
3: Per 6 setmanes seguides, l'actriu i cantant Irene Cara s'instal·lava al número 1 de la Billboard Hot 100 gràcies a aquesta banda sonora i gràcies també a aquest tema Flashdance War Feeling, una cançó inclosa a la pel·lícula, la popular pel·lícula Flashdance del 1983.
4: Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president assegura que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats.
3: Vols que recordem el moment just en què Asno i Shrek es coneixen?
5: Yo no tengo amigos.
6: ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo! ¡Eres verde, fuerte, da gusto verte! ¡Juntos no habrá quien se atreva a tosernos!
5: ¡Ah! ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vin al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
3: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
6: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: We're the Champions, com tots sabeu, és un dels grans temes icònics de la banda Queen, un tema que va compondre Freddie Mercury l'any 77 pel disc News of the World. La cançó va ser un èxit mundial i a dia d'avui continua sent un dels himnes més reconeixibles del rock. Un tema unificador, un tema positiu que s'associa a les victòries, esdeveniments esportius. Va ser el tema oficial de la Copa del Món de Futbol del 94 i s'ha utilitzat des d'aleshores en la majoria de celebracions. Temes associats a l'esport. Aquesta era la temàtica de la setmana. Competia amb Katy Perry i el seu Rise, una cançó associada als Jocs Olímpics de Rio del 2016 amb un trist 2%, seguit per Coldplay i el seu univers barcelonista, aquest Viva la Vida Radiant, que associem a l'època més daurada del Barça. Va començar la setmana guanyant i que en 24 hores ha quedat en segona posició amb un 45% dels vostres vots. Per tant, gràcies a la vostra empenta, aquest 53% dels vostres vots, la nostra cançó de la setmana serà We Are the Champions, de Queen.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un dels himnes més celebrats del rock, We Are the Champions, de Queen. Amb el vostre 53%, és la nostra cançó de la setmana.

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
7: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
8: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: I amb aquestes altes, altíssimes temperatures, que cridaran a molts de vosaltres afortunats cap a la platja. Encara que queda aquest sol cap de setmana. Ell ens convidava a prendre el sol el 2002 des del seu quart àlbum d'estudi, que es deia Come On, Come On. Un dels grans èxits de Sheryl Crow. A prendre el sol, sí, però amb molta, molta precaució, eh? Celebren aquest dijous 28 de maig, 11 del matí, 34 minuts. I'm gonna soak up the sun. Vine amb nosaltres, que marxem una miqueta enrere, l'any 1995, a celebrar...
1: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.
0: A celebrar tot això i a celebrar moltes coses més, com una fantàstica... vida. Beautiful life. Un dels temes emblema d'Ace...

0: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
7: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
10: moltes coses.
11: 20 d'abril.
12: I quina cançó, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
13: Perquè per mi a ser clima 90 quilòmetres no sé jo, no sé com vas tu.
14: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do també. Sí.
15: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
12: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les Ovelles de Pernil.
16: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
17: Ah, però per què para ara?
18: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.
19: Quatre quisos. Primer qui, segon qui, tercer qui. I cauen quatre quisos.
4: Sempre al teu costat.

0: S'han posat pipons per tu, i és que després del Guapíssima, si hem de mesurar l'èxit pel nombre de concerts que els esperen aquests propers mesos fins a arribar a la sala Razzmatazz al desembre d'aquest 2026, déu-n'hi-do, eh?
1: Tinc la roba pensada des de fa una setmana. Només tinc una bala, digue'm tot el que t'agrada.
0: Uns 50 concerts aproximadament, que es diu aviat, en aquest 2026. D'una de les bandes ja més escoltades d'aquest any. Es diuen Banda Neon.
2: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
0: Al teu costat, a 6 minuts i escaig, ja, perquè arribin les notícies, perquè arribi tota la informació. Que... com sempre. Arriba l'hora en punt.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han reunit per abordar les inundacions al Pla de Grau i definir noves mesures de protecció. Després de la reunió, queda confirmat que l'ACA descarta l'anomenada Alternativa 3 del Pla de Motes i aposta per reforçar la mota existent al costat del riu i construir-ne una altra al Rec Viver per tal d'evitar inundacions al nucli urbà. L'ACA també s'ha compromès a impulsar la neteja del tram final de la Tordera, especialment a la desembocadura, amb la retirada de vegetació i plantes invasores per tal de reduir el risc de desbordaments. I Premià de Mar celebrarà del 5 al 7 de juny la 23a edició del Rebombori, el festival dedicat a la cultura popular i tradicional i a la música folk. La programació inclourà cercaviles, correfocs, concerts, tallers i activitats familiars repartides per diferents espais del municipi. El festival està organitzat conjuntament per l'Ajuntament i la coordinadora de colles de cultura popular de Bòlit. Entre els actes destacats hi haurà el correfoc infantil, la gran cercavila de colles, concerts de música folk i també la cercavila infantil de Cluenda. I en clau general, destaquem que les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han alertat que la calor extrema a les aules s'ha convertit en un problema estructural que afecta cada vegada més centres educatius. L'entitat ha advertit que la manca de confort tèrmic afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals, i ha dit que tenen impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic. És per això que reclamen al govern una resposta estructural que situï la crisi climàtica al centre de la planificació educativa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres seguirà l'ambient assolellat, tot i que les temperatures màximes baixen una mica, situant-se en els 29 a la costa i els 34 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: Amb ella comencem, Olivia Rodrigo, que continua sent notícia fa menys d'una hora a les xarxes. Ha anunciat ja el seu tercer nou àlbum. Un títol molt llarg per aquest nou àlbum, que ve a dir, sembles força trist per una noia tan enamorada. Nou, tercer àlbum d'Olivia Rodrigo, quasi, quasi ja, amb data de publicació al mercat. Amb ella encetant, doncs, aquesta, la nostra darrera hora que compartim amb aquest Drop Dead.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Matí 360.
1: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies sobretot als moviments migratoris.
2: Per 6 setmanes seguides, l'actriu i cantant Irene Cara s'instal·lava al número 1 de la Billboard Hot 100 gràcies a aquesta banda sonora i gràcies també a aquest tema Flashdance War Feeling, una cançó inclosa a la pel·lícula, la popular pel·lícula Flashdance del 1983.
3: Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president assegura que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats.
2: Vols que recordem el moment just en què Asno i Shrek es coneixen?
4: Yo no tengo amigos.
5: ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo! ¡Eres verde, fuerte, da gusto verte! ¡Juntos no habrá quien se atreva a tosernos!
4: ¡Ah! ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Con la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
4: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que posa el punt i final demà a la Capella de l'Esperança a les 10 de la nit. També a Lloret destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs. Són els darrers dies que se celebren fins al dia 31 i participen 18 establiments diferents i l'Escola d'Hostaleria. A Vidreres aquest cap de setmana 30 i 31, Festa de les Flors amb un ampli programa d'activitats. I a Arbúcies també aquest cap de setmana, 30 i 31, tenim la mostra de catifes de flors naturals. A Malgrat de Mar aquest 29, 30 i 31 se celebra el Solidarity Park 2026 i també s'està celebrant la Setmana de la Natura amb diferents activitats programades pels dies 30 de maig i 6 i 7 de juny. I acabem a Sant Hilari amb l'exposició Univers Chimeno, una col·lecció de postals de gran valor fotogràfic i històric que es pot visitar els caps de setmana fins a finals del mes de juliol a la Nau Sutia d'Art.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Ràdio Marina.

0: Aquesta és la història d'un adéu. Tu te quedes, jo me voy. En realitat, tornen i ho fan des d'un nou àlbum anomenat La Verdad o la Imaginación, que sona a les mil meravelles a Fangoria.
1: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Com?
0: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: A la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Katy Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic i el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: En aquesta ocasió ens explica una història que no va començar entre amics, sinó en un concert i per una cançó. Des del seu immortal Joan Dausà.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: 4 minuts a parlar en punt i una gran cançó, aquest snap de Rosalind, que ens acompanya de la mà a les notícies a tal a una. Demà ens trobem, com sempre, a la segona hora del matí, 3:60. Previsió i atenció amb aquestes altíssimes i inesperades temperatures. I, sobretot, protecció i molta hidratació. Bon dijous.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Detingut un home pel robatori d'una quarantena d'ovelles d'una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. El sindicat Revolta Pagesa havia denunciat els fets a xarxes socials explicant que el robatori hauria passat la nit de dilluns a dimarts i els animals sostrets serien ovelles joves i marrans de raça xisqueta, una raça autòctona del Pirineu català. Segons informa Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra han recuperat tots els animals i investiguen també l'origen d'altres ovelles localitzades. El sindicat havia demanat màxima difusió del cas a les xarxes socials per intentar localitzar el bestiar robat. I Blanes ha posat en marxa una nova temporada de visites guiades gratuïtes per donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i literari del municipi. La iniciativa inclou un total de 10 rutes fins al mes de novembre, repartides entre català i castellà i amb propostes dedicades a les ermites, al patrimoni històric i la ruta literària de la població. Les visites organitzades pel Departament de Turisme volen reforçar el posicionament de Blanes com una destinació cultural dins la Costa Brava i promoure un model de turisme sostenible i de proximitat. La primera de les activitats es va fer ja aquest cap de setmana amb la ruta de les ermites. I en clau general, destaquem que la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat aquest dimecres sense acord sobre la proposta salarial per al professorat. Després de més de 3 hores de negociació, les parts han debatut diferents opcions de complements salarials per millorar el sou dels docents, però no han arribat a cap entesa. Les converses continuaran avui dijous. Els sindicats convocants de la vaga mantenen les mobilitzacions i els talls viaris previstos per avui mateix. Segons fonts sindicals, el govern també ha traslladat el seu malestar pels talls viaris registrats durant la jornada de protesta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous majoritàriament assolellat amb algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est. Les temperatures màximes se situen entre els 30 a la costa i els 36 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies sobretot als moviments migratoris.
2: Per 6 setmanes seguides, l'actriu i cantant Irene Cara s'instal·lava al número 1 de la Billboard Hot 100 gràcies a aquesta banda sonora i gràcies també a aquest tema Flashdance War Feeling, una cançó inclosa a la pel·lícula, la popular pel·lícula Flashdance del 1983.
3: Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president assegura que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats.
2: Vols que recordem el moment just en què Asno i Shrek es coneixen?
4: Yo no tengo amigos.
5: ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo!
6: Eres verde, fuerte, da gusto verte. Juntos no habrá quien se atreva a tosernos.
7: ¡Ah! ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Outlet Ritual Shoes. Liquidació de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes. Ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes. Al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
0: Va, vinga, selfie.
2: Nau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
6: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies, sobretot, als moviments migratoris. Segons l'últim informe de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, la comarca ha augmentat la població un 1,02% durant l'últim any. Només 3 municipis han perdut habitants, Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En canvi, Caldes d'Estrac, Arenys de Mar, Calella i Pineda lideren el creixement. Actualment, més de la meitat de la població del Maresme es concentra en els 6 municipis que superen els 20.000 habitants, que són Mataró, Pineda, Premià de Mar, el Masnou, Vilassar de Mar i Calella. L'informe també alerta de l'envelliment progressiu de la població. I la plaça de la Concòrdia de Tossa acull demà la tercera edició de la Fira de Serveis sota el lema Connecta amb Tossa la jornada, que es farà de 5 a 7 de la tarda, permetrà donar a conèixer els serveis públics i recursos socials del municipi amb la participació d'equipaments educatius, culturals, esportius i sanitaris, així com cossos de seguretat i entitats de voluntariat. La programació inclourà també jocs gegants, actuacions musicals de l'Escola de Música de Tossa i una xocolatada popular. La iniciativa s'emmarca dins la feina de coordinació de la taula de convivència. I en clau general, destaquem que la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimecres durant 12 hores la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Els agents van abandonar l'edifici cap a 8:45 del vespre després de requerir correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díez i altres investigats en una presumpta trama de guerra bruta contra procediments judicials que podrien perjudicar el Partit Socialista. Entre les causes investigades hi ha el cas que afecta el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un presumpte delicte de tràfic d'influències relacionat amb un contracte laboral a la Diputació de Badajoz. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, temps assolellat, tot i algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, les màximes entre els 30 i els 36 graus. Demà divendres la calor segueix, però les màximes baixen una mica. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
3: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Olímpicos i de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Oh.
0: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
7: Quilòmetre 0, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català, tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre 0, cada dia de 9 a 10 de la nit, a Ràdio Marina.
8: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: top espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
3: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han reunit per abordar les inundacions al Pla de Grau i definir noves mesures de protecció. Després de la reunió, queda confirmat que l'ACA descarta l'anomenada Alternativa 3 del Pla de Motes i aposta per reforçar la mota existent al costat del riu i construir-ne una altra al Rec Viver per tal d'evitar inundacions al nucli urbà. L'ACA també s'ha compromès a impulsar la neteja del tram final de la Tordera, especialment a la desembocadura, amb la retirada de vegetació i plantes invasores per tal de reduir el risc de desbordaments. I Premià de Mar celebrarà del 5 al 7 de juny la 23a edició del Rebombori, el festival dedicat a la cultura popular i tradicional i a la música folk. La programació inclourà cercaviles, correfocs, concerts, tallers i activitats familiars repartides per diferents espais del municipi. El festival està organitzat conjuntament per l'Ajuntament i la coordinadora de colles de cultura popular de Bòlit. Entre els actes destacats hi haurà el correfoc infantil, la gran cercavila de colles, concerts de música folk i també la cercavila infantil de Cluenda. I en clau general, destaquem que les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han alertat que la calor extrema a les aules s'ha convertit en un problema estructural que afecta cada vegada més centres educatius. L'entitat ha advertit que la manca de confort tèrmic afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals i ha dit que tenen impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic. És per això que reclamen al govern una resposta estructural que situï la crisi climàtica al centre de la planificació educativa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres seguirà l'ambient assolellat, tot i que les temperatures màximes baixen una mica, situant-se en els 29 a la costa i els 34 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies sobretot als moviments migratoris.
2: Per 6 setmanes seguides, l'actriu i cantant Irene Cara s'instal·lava al número 1 de la Billboard Hot 100 gràcies a aquesta banda sonora i gràcies també a aquest tema Flashdance War Feeling, una cançó inclosa a la pel·lícula, la popular pel·lícula Flashdance del 1983.
3: Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president assegura que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats.
2: Vols que recordem el moment just en què Asno i Shrek es coneixen?
4: Yo no tengo amigos.
5: ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo! Eres verde, fuerte, da gusto verte. Juntos no habrá quien se atreva a tosernos.
4: ¡Ah! ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, 100.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
3: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
4: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
3: Genial. I TAC també, oi?
4: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
3: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
4: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
5: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica

0: Veuràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls, elreidelarajola.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
4: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
3: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
4: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat. Adéu, vostè.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Onda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que posa el punt i final demà a la Capella de l'Esperança a les 10 de la nit. També a Lloret destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs. Són els darrers dies que se celebren fins al dia 31 i participen 18 establiments diferents i l'Escola d'Hostaleria. A Vidreres aquest cap de setmana 30 i 31, Festa de les Flors amb un ampli programa d'activitats. I a Arbúcies també aquest cap de setmana, 30 i 31, tenim la mostra de catifes de flors naturals. A Malgrat de Mar aquest 29, 30 i 31 se celebra el Solidarity Park 2026 i també s'està celebrant la Setmana de la Natura amb diferents activitats programades pels dies 30 de maig i 6 i 7 de juny. I acabem a Sant Hilari amb l'exposició Univers Ximeno, una col·lecció de postals de gran valor fotogràfic i històric que es pot visitar els caps de setmana fins a finals del mes de juliol a la Nau Sutia d'Art.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina.
3: Segon qui, tercer qui, i cauen quatre quisos.
4: Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Detingut un home pel robatori d'una quarantena d'ovelles d'una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. El sindicat Revolta Pagesa havia denunciat els fets a xarxes socials explicant que el robatori hauria passat la nit de dilluns a dimarts i els animals sostrets serien ovelles joves i marrans de raça xisqueta, una raça autòctona del Pirineu català. Segons informa Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra han recuperat tots els animals i investiguen també l'origen d'altres ovelles localitzades. El sindicat havia demanat màxima difusió del cas a les xarxes socials per intentar localitzar el bestiar robat. I Blanes ha posat en marxa una nova temporada de visites guiades gratuïtes per donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i literari del municipi. La iniciativa inclou un total de 10 rutes fins al mes de novembre repartides entre català i castellà i amb propostes dedicades a les ermites, al patrimoni històric i la ruta literària de la població. Les visites organitzades pel Departament de Turisme volen reforçar el posicionament de Blanes com una destinació cultural dins la Costa Brava i promoure un model de turisme sostenible i de proximitat. La primera de les activitats es va fer ja aquest cap de setmana amb la ruta de les ermites. I en clau general destacem que la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat aquest dimecres sense acord sobre la proposta salarial per al professorat. Després de més de 3 hores de negociació, les parts han debatut diferents opcions de complements salarials per millorar el sou dels docents, però no han arribat a cap entesa. Les converses continuaran avui dijous. Els sindicats convocants de la vaga mantenen les mobilitzacions i els talls viaris previstos per avui mateix. Segons fonts sindicals, el govern també ha traslladat el seu malestar pels talls viaris registrats durant la jornada de protesta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous majoritàriament assolellat amb algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est. Les temperatures màximes se situen entre els 30 a la costa i els 36 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
2: Ràdio Marina.
8: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir arbúcies com mai les ves. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
9: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
10: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
9: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
10: Com?
9: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
11: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
9: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
10: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Què tal, amics? Bona tarda. Avui, per fi, us torna a parlar en Joan, però no en Joan Bosch, en Joan Coll. En Joan Bosch encara el tenim de vacances pagades. I, Joan, jo fos tu m'afanyaria a tornar, que m'han dit que si avui ho faig bé, la temporada que ve, el programa potser ja és meu del tot. M'han explicat no sé què de rejuvenir la plantilla. En fi, això és De Cap a Cap, el magazín al ràdio show de les tardes de les comarques gironines i l'Alt Maresme de Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina. Avui és dijous 28 de maig del 2026, però sembla 28 de juliol. Ahir vam tenir temperatures rècords amb registres fregant o fins i tot superant els 35 graus a diversos indrets com a Girona Ciutat o a la Tallada d'Empordà. I precisament avui volem parlar d'això, ja que un informe de la Fundació Equitat.org assegura que la meitat dels centres educatius no estan preparats per afrontar la calor a les aules. D'aquí a una estona parlarem amb Joan Cuevas, cap de projectes de la Fundació, perquè ens doni més detalls sobre aquest informe i les problemàtiques que poden tenir escoles i instituts davant d'aquest augment de la temperatura que cada any va a més. I és per això que avui us preguntem, com porteu la calor? Sou d'aquella gent que a la que els termòmetres pugen de 25 graus ja desitgeu que arribi la tardor? O suporteu millor el fred? Jo ja us avanço que m'encanta la calor i odio el fred. Prefereixo suar abans que tremolar. Però i vosaltres? Envieu-nos les vostres opinions i missatges a través del telèfon multiusos del programa.
13: 972 313 702.
12: A més, avui és dijous, avui tocarien les collonades amb un servidor, amb Joan Coll, però com que ja m'he fet amb el programa sencer, ja les van passar ahir. Avui tindrem en Dani Cortés, que ens porta cada setmana les altres notícies que no obren els informatius de les nostres contrades. També ens acompanyarà un dijous més en Quim Caselles, el nostre cuiner de confiança, amb algunes propostes i recomanacions gastronòmiques. I per acabar, en Matthew Tree, l'escriptor anglo-català de referència aquí a De Cap a Cap. Vinga, va, que ens hi posem, que és dijous i la setmana ja fa baixada.

0: Passen 6 minuts d'un quart de 5. Ja sabeu que de cap a cap aquí en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina, els dijous en teoria toquen les collonades, però clar, si jo presento el programa, les collonades les van fer ahir, ja amb en Dani Cortés, que presentava el programa ahir, és a dir que avui amb nosaltres tenim a Dani Cortés. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Hem fet una mica un laberint, diguéssim, de seccions aquesta setmana, però és el que toca, tu.
1: Sí, no hauria estat fàcil, lo fàcil que tu presentessis ahir el programa i avui, és igual.
0: Home, vist en perspectiva potser sí, però mira, és que ja hem fet més canvis que també va bé escoltar altres veus. En Dani, ja sabeu que ens porta les notícies, les altres notícies, diguéssim, les que no obren els informatius d'aquí, de les comarques gironines i també de l'Alt Maresme. No sé, aquesta setmana, si hi ha molta teca o no.
1: Home, a mi m'agrada triar notícies que... potser faci uns dies que coegen, però que se li pot donar una altra volta, coses que ens despertin l'interès més enllà de les notícies, allò que al periodisme diem les hard news, les notícies dures, les notícies del dia a dia. Vull dir que, déu-n'hi-do, temes macos.
0: Sí, no? Per exemple, sí. Comencem, si vols, entrem en matèria i anem fins a Torroella de Montgrí, si no? M'equivoco?
1: Sí, perquè allà, a la residència Vilavella de Torroella, encara la recta final de les obres de reforma, està a punt d'acabar aquesta reforma integral que ha modernitzat completament el centre. Les obres han servit per millorar l'eficiència energètica, ampliar espais comuns i adaptar tot l'edifici perquè sigui accessible. El projecte ha costat gairebé 2 milions d'euros, dels quals la meitat els ha pagat la Generalitat i la resta entre la Fundació, l'Ajuntament i la Diputació de Girona. Com a coses importants, que clar, és que això afecta molta gent, perquè hi ha molta gent que porta molta gent que viu a la residència i que porten familiars també a la residència. Un dels canvis més importants és la substitució de les antigues calderes de gasoil per un sistema d'aerotèrmia. També es millora l'aïllament tèrmic de la façana i també s'han transformat els espais interiors amb nou menjador, sala d'estar més gran, lavabos, dutxes i ampliació també d'altres espais per intentar això, fer més agradable la vida dels residents.
0: Home, que també aquesta gent que ja està a l'etapa en la que s'ha de gaudir més de la vida, quan ja no tens preocupacions, quan estàs jubilat, quan tens... això, en teoria no hauries de tenir tantes preocupacions. Posem-li les coses fàcils a aquesta gent que també ja han treballat prou durant la seva vida.
1: Molt ben dit.
0: A veure, ara fins a Palamós, amb una proposta una mica diferent.
1: Sí, perquè transformaran les tapes d'aigua i d'electricitat del barri vell de Palamós en petites peces d'art mariner. El barri vell de Palamós tindrà, a partir d'aquest dissabte, de demà passat, una imatge força diferent, perquè una desena de tapes de serveis, això, les tapes del clavegueram o de l'electricitat, es pintaran amb aquests dissenys inspirats en el mar i el món pesquer. La iniciativa ha sorgit dels veïns del nucli antic i compta amb la participació de diversos artistes locals. L'única condició és que totes les obres tinguin motius mariners. Els pintors treballaran durant el dissabte al matí directament als carrers del barri vell. Els darrers dies la brigada municipal ja ha preparat les tapes amb una capa d'imprimació perquè es pugui pintar sense problemes. L'objectiu és convertir elements urbans que habitualment passen desapercebuts en petits punts d'interès artístic. La proposta també busca reforçar això, Palamós, com a aquesta identitat marinera del municipi, donar una nova imatge a algun dels racons del centre històric.
0: Doncs mira, he de dir que és una proposta que sembla una cosa que molt bàsica, molt senzilla, però crec que pot funcionar força bé i que potser en municipis de l'entorn i d'arreu de comarques gironines, i qui sap si també de Catalunya, també ho poden agafar d'exemple.
1: Perquè moltes vegades les tapes del clavegueram, però després tapes elèctriques i així, a vegades queden obertes, estan trencades i així. Si les pintes, almenys queda una mica més dissimulat, que són espais de ningú, això, moltes vegades.
0: I que al final l'art és igual. Allà on el quadre on es faci, l'art es pot fer a qualsevol part del carrer, de la via pública, sempre, evidentment, amb respecte també per segons quins monuments. I ara anem fins a la Universitat de Girona, no?
1: Sí, perquè cada vegada estan detectant a la Universitat de Girona més fraus als exàmens i per això endureixen les mesures per evitar trampes amb dispositius electrònics. Ja han obert els primers expedients, de fet, a estudiants per presumptament haver utilitzat tecnologia per resoldre problemes o resoldre exàmens, proves d'avaluació. Per això, el Consell de Govern ha aprovat una modificació de la normativa interna que endureix les sancions i amplia els supòsits considerats com a frau acadèmic. A partir d'ara, qualsevol estudiant que faci trampes en un examen, en un treball final de grau o en un màster, suspendrà automàticament amb un zero. A més, també es podran obrir expedients disciplinaris que podrien acabar amb expulsions temporals de la universitat. La nova normativa prohibeix utilitzar o tenir qualsevol dispositiu electrònic que pugui servir per rebre ajuda externa durant una prova. La Universitat de Girona assegura que l'augment de la tecnologia disponible ha facilitat noves formes de frau i que calia adaptar les normes a aquesta realitat, i en paral·lel també treballen per comprar detectors de radiofreqüència per instal·lar-los als diferents centres i reforçar el control durant els exàmens. Així que, cuidadín, que diuen.
0: Sí, jo crec, però, que hi ha gent, alumnes en aquest cas, que tenen tant d'enginy per empescar-se-les per copiar o fer trampes en alguns exàmens, que si utilitzessin aquest enginy per realment estudiar, us tindria molt més fàcil.
1: Sí.
0: Perquè veus unes estructures ja, això que dius de les radiofreqüències, fins i tot, que és només per copiar, i el temps que inverteixes per instal·lar una radiofreqüència i
1: si els destinessis a estudiar,
0: doncs ho tindries molt més fàcil i segurament no tindries tantes preocupacions, perquè fer un examen així jo crec que ha de ser molt estressant, i la universitat, segons de quines carreres, també són prou estressants.
1: Sí.
0: Dani Cortés, abans d'acabar, la pregunta d'avui: què suportes millor, la calor o el fred? O la fred, depèn de com ho diguis.
1: Ostres, m'agrada més la calor, però mira, avui els estava dient als meus companys de feina i també al meu marit, i els deia... Ai, perdona, és que veus, m'he refredat per culpa de l'aire condicionat. No, els deia que m'estic fent gran, perquè abans notava, o sigui, no notava tant el canvi de temperatura. I ara porto una setmana aixafadíssim, això per culpa de la calor, no? I això és el primer any que em passa.
0: Doncs crec que hi ha més d'una persona que pensa igual que tu. Dani Cortés...
1: Sí, però són tot persones grans, no joves, escolteu.
0: també tens raó, també tens raó. Dani, moltes gràcies una setmana més per ser aquí al De Cap a Cap amb nosaltres. I ens escoltem, entenc jo, que dimecres que ve.
1: No, que dimecres que ve en Joan ja no ve, que
0: tens raó,
1: festa.
0: Tens tota la raó, això mateix.
1: Sí. No espantis a la gent, que després ahir en Joan està tot preocupat, perquè diu, clar, la setmana que ve començo vacances i es pensaran que m'he mort.
0: No et falta ni un pèl de raó. Sí, tens raó. Allarga les vacances, en Joan, diem-ne.
1: Exacte.
0: Dani, que vagi molt bé, i ja ens escoltem,
1: Vinga. Doncs
0: no sé quan.
1: Adéu.
0: Adéu, que vagi bé. I nosaltres seguim aquí en directe per Ràdio Capital de l'Empordà, per Taronja, Ràdio Girona i també per Ràdio Marina. Avui dijous, que fem la pregunta, a veure què aguanteu més, què suporteu més, si el fred o la calor. Ens arriben ja algunes respostes pel nostre telèfon multiusos del programa, com en Marc, des de Palafrugell, que diu: jo amb 26 graus ja començo a buscar ombres com un llangardaix espantat. Déu-n'hi-do. L'estiu està molt bé per la platja i el sopar a fora, però dormir a la nit sense aire condicionat és missió impossible. Jo sóc clarament de tardor, màniga llarga, bolets i dormir tapat. O la Laia, des de Banyoles, que ens diu: a mi la calor m'agrada mentre pugui tocar aigua cada dia. Entre l'estany, una terrasseta i alguna escapada a la Costa Brava ho porto prou bé. Home, així qualsevol. Ara bé, quan arriben aquelles nits de xafogor que ni les persianes ajuden, allà així que començo a comptar els dies perquè torni al setembre. Doncs ja ho sabeu, si vosaltres també sou com la Laia o com en Marc, també envieu-nos les vostres consultes, les vostres preguntes i les vostres opinions al telèfon multiusos del programa, que és aquest que tenim per aquí.
2: 972 313 702.
0: Nosaltres, quan són gairebé 4:45 de la tarda, farem una petita pausa per a la publicitat, com diu el nostre cap. Hem de menjar alguna cosa aquí a la ràdio. I de seguida hi tornarem amb més cançons, amb més ràdio show aquí a De Cap a Cap, a les comarques gironines i a l'Alt Maresme. Serà fins ara.
2: De Cap a Cap.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
6: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
7: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
8: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
9: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
10: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
11: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: gentlemen.
1: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
2: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
3: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina. Visca la tarda.

0: 4 minuts i seran 3 quarts de 5. La Fundació Equitat.org ha publicat l'informe Calor a l'escola, com adaptar els centres educatius al nou clima del país, en el qual detalla que gairebé la meitat dels centres educatius d'arreu de Catalunya i també de les comarques gironines no estan preparats per afrontar les altes temperatures que es preveuen aquests pròxims anys aquí al nostre territori. I per parlar-nos d'aquest informe i de com està aquesta situació, ens acompanya ja aquí en directe el de Cap a Cap, Joan Cuevas, que és cap de projectes de la Fundació Equitat.org. Joan, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, molt bé.
0: A veure, fes-nos allò 5 cèntims. Què és el que diu aquest informe que ha publicat?
1: Sí, el primer que intenta comprovar l'informe és donar resposta a aquesta intuïció que de vegades tenim de que els infants potser són més resistents a la calor que la resta de la població, que els adults, i confirma que és tot el contrari. De fet, a nivell de salut tenen molta més afectació, tenen més cops de calor, transpiren per la pell molt menys i, per tant, es veuen molt més perjudicats. Per tant, ja de per si, per un tema de salut, els centres haurien d'estar no millor climatitzats que altres espais. Aquest és el primer element. L'altre intenta posar números a què passarà a partir del 2030, que és d'aquí a tot just 4 anys, i el que s'intenta veure és quants dies per sobre de 27 graus hi haurà a les aules, quants dies lectius. I la dada de 27 graus és molt important perquè és la dada a partir de la qual els aprenentatges i els resultats educatius cauen en picat. Ja, per tant, de 27 graus en amunt, sabem que ja cauen 0,18 punts PISA cada dia per sobre de 27 graus. No? Llavors, el que trobem, el que fa l'estudi, és veure quants dies per sobre de 27 graus hi haurà a partir del 2030. A nivell de tot Catalunya seran 63 dies en període lectiu, per sobre d'aquests 27 graus. En el cas de Girona és una mica inferior, es podria arribar fins als 43 dies per sobre dels 27 graus. I, per tant, ja comencem a tenir, a partir del 2030, una quarta part dels dies lectius per sobre d'unes temperatures que no només són nocius, diguem, laboralment, que ja és un motiu de sobres, sinó que, a més, sabem que en termes de salut i, sobretot, en termes d'aprenentatges, doncs poden tenir un fort impacte. Pensem que això, traduït en el que seria l'equivalència en mesos d'aprenentatge, és com si a partir del 2030 deixéssim d'anar entre un i dos mesos cada any a l'escola.
0: Així doncs, hi ha una relació directa entre la calor a les aules i el rendiment escolar dels alumnes.
1: Sí, jo crec que també és un d'aquests temes que de vegades hem intuït, no? Tots quan intentem pensar o raonar quan fa calor ens costa més, però comencem a tenir dades i estudis altament rigorosos que analitzen, no, resultats de més de 15 milions d'alumnes de tot el món en situacions diferents i apunten a aquestes dades amb molta precisió, que són les que utilitza l'estudi per analitzar aquest aspecte. Si em deixes introduir un altre element també,
0: sí, tant.
1: Hi ha una idea que intenta combatre l'informe, i és que sempre intenta pensar que era, diguem, climatitzar tots els centres educatius, era un objectiu com poc viable, massa costós, o que fins i tot pot ser a nivell energètic contraproduent per al país, perquè implicaria, no, climatitzar 2.400 centres educatius. Això és molta energia. I una miqueta el que dibuixa l'informe és que és més raonable del que pugui semblar i que es pot fer de manera responsable amb el canvi, amb el clima. I per posar-ho amb dades, doncs s'arriba a aquesta dada que tindria un cost total de 1.300 milions d'euros aproximadament fer aquest canvi en la majoria de centres que ho necessiten, que pot semblar una xifra, no, monumental, però que si es fa una despesa durant 10 anys vindria a representar un 2% anual del pressupost del Departament d'Educació i, per tant, sembla una manera d'afrontar el problema bastant raonable.
0: Mm-hmm. No sé si la situació és, diguem-ne, general a tot el país, o aquí a les comarques gironines, per exemple, la situació és més o menys greu que a altres províncies.
1: Sí. Les dades les tenim per províncies, és la limitació que hem tingut, però això ja ajuda a dibuixar una miqueta les diferències en el país. La província que més dies per sobre de 27 graus tindrà serà Lleida, que arribarà fins a 65, després vindria Tarragona, que arribarà fins als 49 dies, i en la tercera posició, diguem, tindríem la província de Girona de fins a 43 dies en període lectiu per sobre dels 27 graus, i al final quedaria la província de Barcelona. Per tant, diguem que seria la tercera província més perjudicada.
0: Encara hi ha arreu de Catalunya, si ho centrem també aquí a comarques gironines i a l'Alt Maresme, hi ha molts de centres que funcionen amb barracons. No sé si això és un problema també a l'hora d'aquest augment de les temperatures.
1: Sí, els barracons n'hi ha de diferents tipus. Sí que és veritat que n'hi ha molts que tenen sistemes d'aire acondicionat directament. Per tant, l'afectació en els barracons, jo diria que en la majoria de casos té més a veure amb que hi ha un sobreconsum energètic perquè no estan ben aïllats, òbviament, els barracons. Uh-huh. Tot això, quantitativament, en el global de centres no són molts. Jo diria que això, òbviament, s'ha d'abordar, però la part grossa són tots els centres que es van construir abans de l'any 2000 i on no s'ha fet cap obra o cap reforma per adaptar-ho al nou clima, que això a nivell de tot Catalunya sabem que som 1.220 centres educatius del total de 2.400, per tant, pràcticament la meitat dels centres són aquests construïts abans del 2000 i sense reformes, i sí que la dada concreta de la província de Girona no l'hem pogut obtenir.

0: entrada amb les condicions actuals que difícilment la mesura, no, de baixar ràtios seria en aquest cas suficient per baixar la temperatura per sota dels 27 graus. Jo m'atreviria a dir, amb les limitacions de l'estudi, que no, que diguem, el tema climàtic necessita pròpiament, no, unes mesures específiques.
1: Sou optimistes perquè es puguin, perquè puguin arribar a aquestes mesures?
0: La veritat és que sí. Primer perquè pensem que el plantejament que s'està fent és raonable, és viable econòmicament, però també perquè la resposta o l'acollida ha sigut molt positiva per part de molts agents, diguem-ne, de país o de la comunitat educativa. Hi ha hagut bona recepció, no?, en la comunitat docent, hi ha hagut bona recepció en les associacions de famílies, però també en altres agents de país, com pot ser el Col·legi d'Arquitectes o Societat Catalana de Pediatria. I hem detectat que hi ha molts agents de país que pensen que això és prioritari, i ara el que tenim l'esperança és que la part política pugui generar un acord per situar aquest element com a prioritari. La veritat és que un element on hi ha poc desacord, on hi ha poc risc de que hi hagi parts, diguem, que es discuteixin, i en canvi és un alt reconeixement pels centres, pels docents, per alumnat, i és un problema que va en augment. Per tant, estem convençuts que pot tenir recorregut.
1: Entenc que aquestes mesures o aquestes solucions a la problemàtica que esteu explicant i que també feu públic a través d'aquest informe recauen en el Departament d'Educació de la Generalitat?
0: Sí, recauen en el Departament d'Educació, tot i que sí, que l'informe també intenta apuntar que segurament és una qüestió que depassa en el Departament d'Educació, en el sentit que hi hauria d'haver diferents institucions que posin diners i que prioritzin aquest tema. I en aquest sentit, ens imaginem més un acord de país en el Parlament on hi ha diferents partits polítics, on hi ha diferents institucions del país, on hi ha fins i tot organitzacions de municipis, no municipis pròpiament, per tirar això endavant. Una de les... No he explicat, diguem, de què es composa la intervenció, la proposta que fem de com canviar climàticament els centres, que s'explica com molt ràpidament, que és bàsicament aïllar bé el centre per evitar que després hi hagi sobreconsum energètic, màquines d'aire condicionat en allà on només amb l'aïllament no es garanteix si està per sota dels 27 graus, la ventilació mecànica, que vol dir que a part de garantir una temperatura baixa has d'aconseguir treure, diguem, el CO2, no?, i la humitat excessiva de l'ambient, plaques solars per també evitar el sobreconsum energètic i renaturalitzar els patis, que aquest és un element que de vegades ens oblidem, i la veritat és que el pati no sigui una llosa de ciment que fa de radiador, no només pel propi pati, sinó pel centre, sinó que sigui un pati amb sorra, al terra, amb plantes i amb arbres i amb elements d'aigua i amb ombres. Això contribueix a que el pati es pugui utilitzar bé, però a més contribueix a refrescar el mateix centre educatiu. I volia explicar això perquè sí que tenim precedents municipals de llocs on això està començant a canviar. Un dels casos, diguem, més significatius és com Barcelona està fent un pla clima amb l'objectiu de 3 anys vista, 4 anys vista, poder haver fet tot això en la majoria de centres educatius. Per tant, ja hi ha un precedent en el cas de Barcelona. O, per exemple, com a Girona, en el marc del projecte Gironat, s'han renaturalitzat els patis de 6 escoles, o a l'Alt Empordà el Consell Comarcal ha impulsat un projecte que es diu Patis a la Fresca i que també ha fet el mateix en 3 patis d'escoles. Per tant, una mica per apuntar a dir, ja està passant, el que passa és que ho hem de fer arribar a totes les escoles del país.
1: Doncs, Joan Cuevas, cap de projectes de la Fundació Equitat.org, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda de cap a cap a Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina, per explicar-nos una mica més d'aquest informe que heu elaborat, que es diu Calor a l'escola, com adaptar els centres educatius al nou clima del país. Gràcies per mostrar-nos que encara hi queda feina per fer, però que aquesta feina és del tot viable si hi ha voluntat política. Joan, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: De cap a cap. La combinació perfecta. El que passa dia a dia i la

0: cap.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 5.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies, sobretot, als moviments migratoris. Segons l'últim informe de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, la comarca ha augmentat la població un 1,02% durant l'últim any. Només 3 municipis han perdut habitants: Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En canvi, Caldes d'Estrac, Arenys de Mar, Calella i Pineda lideren el creixement. Actualment, més de la meitat de la població del Maresme es concentra en els 6 municipis que superen els 20.000 habitants, que són Mataró, Pineda, Premià de Mar, el Masnou, Vilassar de Mar i Calella. L'informe també alerta de l'envelliment progressiu de la població. I la plaça de la Concòrdia de Tossa acull demà la tercera edició de la Fira de Serveis sota el lema Connecta amb Tossa, la jornada que es farà de 5 a 7 de la tarda, permetrà donar a conèixer els serveis públics i recursos socials del municipi amb la participació d'equipaments educatius, culturals, esportius i sanitaris, així com cossos de seguretat i entitats de voluntariat. La programació inclourà també jocs gegants, actuacions musicals de l'Escola de Música de Tossa i una xocolatada popular. La iniciativa s'emmarca dins la feina de coordinació de la taula de convivència. I en clau general, destaquem que la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimecres durant 12 hores la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Els agents van abandonar l'edifici cap a 8:45 del vespre després de requerir correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díez i altres investigats en una presumpta trama de guerra bruta contra procediments judicials que podrien perjudicar el Partit Socialista. Entre les causes investigades hi ha el cas que afecta el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un presumpte delicte de tràfic d'influències relacionat amb un contracte laboral a la Diputació de Badajoz. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, temps assolellat, tot i algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, les màximes entre els 30 i els 36 graus. Demà divendres la calor segueix, però les màximes baixen una mica. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marí.
5: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
6: Aneta.
7: De cap a cap, èxits encadenats.

0: Quim Casellas, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Content un altre cop aquí, un altre cop dijous. Dic, hòstia, que ràpid que passa.
0: Un altre cop dijous i un altre cop amb en Joan, però no en Joan Bosch.
1: He canviat els Joans, tio. Estic rodejat de Joans. A casa tinc un Joan, el Joan Bosch, el Joan... Hòstia, dic, tots són Joans.
0: Ara, jo soc de Menorca, diuen que Joans, Peres, Tonis i Ases n'hi ha per totes les cases.
1: Doncs mira, o sigui que... no. I tant, i tant.
0: Serà veritat. A veure, Quim, amb en Quim sempre ja sabeu que ens porta propostes gastronòmiques, culinàries de la comarca d'aquí de sobretot de l'Empordà, però també d'arreu de les comarques gironines i també al Maresme. No sé, Quim, aquesta setmana de què toca parlar?
1: Aquesta setmana tenim moltes coses. Primer de tot, preferència, perquè els horts, amb aquesta calor...
0: Home!
1: Hi haurà tomates d'aquí dues setmanes, que ja en corre alguna. I jo res, hòstia, volia fer una mica la introducció, perquè avui fem una cosa molt divertida, que es diu Wine Lab, vale? Ho fem avui al Casamar, amb un aforament bastant limitat. I què és el Wine Lab? És que és una cosa una mica... surt una mica el normal. És com una taula on es fan unes apostes sanes, eh? No hi ha diners... i es fa amb una cata de vins, vale? O sigui, agafem uns vins de l'Empordà bastant variats, bastant diferents, perquè tinguin alguna peculiaritat.
0: Peculiaritat,
1: no me surt. Una miqueta especial. Els tasten a cegues, de fet, la gent va apostar una miqueta. Doncs mira, jo crec que té notes de fusta, de quina fusta, i al final hi ha un guanyador una miqueta simbòlic, i tot això ho combinem també, doncs, amb un petit àpat, també canviem el format, que és un petit àpat, doncs, així, en forma de còctel a peu dret, i és una taula, jo crec que al final el que fa que pots venir sol, pots venir acompanyat, ho fem a través de el grup Empordà Creatiu, amb el Casamar, perquè és un format de menjar també diferent i que pots compartir, doncs, amb la parella, amb un amic, pots venir sol, i és una cosa que tinc ganes i fem aquest vespre, i estic il·lusionat per veure com funciona i per veure com acaba.
0: No, si tu, Quim, crec que propostes, idees i iniciatives no te'n falten, no?
1: Hòstia, la veritat que no, tio, al camp sempre em barrinya alguna cosa, i estic la sort que em rodejo sempre de gent, jo crec, molt, molt guai, i sempre tinc sort que a vegades quan disparo o dic, hòstia, em passa això pel cap, o a vegades m'assumo la idea d'algú altre, vull dir que no és un problema d'idees, però és divertit perquè sempre estic com rodejat de gent, doncs, amb ganes de fer coses, i tot al final, doncs, tot és possible si hi ha il·lusió i una mica d'entusiasme.
0: I tant que sí. A veure, ara posarem una cançoneta, però després ja parlem més de gastronomia i de cuina més a fons. Avui de què parlarem?
1: Avui me feia il·lusió parlar de la gamba, perquè comença, o sigui, arrencava, doncs, aquest dilluns el menú de la gamba de Palamós, ens hi hem sumat, i res, ganes de parlar de gamba i una miqueta, doncs, en què consisteix aquest menú.
0: Doncs mira, avui farem una cosa una mica diferent, perquè tenim la repregunta del dia, que és a veure què suporteu més o més fàcil, si el fred o la calor, però ara, durant la secció d'en Quim, preguntaré a veure les gambes, què en penseu de les gambes? Si us agraden, com us agraden més, si la feu a la sal, a la brasa, fins i tot, al forn, a veure si hi ha algun oient que ja sabeu, que heu de trucar al telèfon multiusos del programa, que és aquest.
2: 972 313 702.
0: A veure si durant la sessió hi ha algun il·luminat. Pues
1: vinga, a veure què fa amb la gamba.
0: Això mateix. De seguida tornem. Una cançoneta i seguim aquí amb Quim Casellas.

0: Què us ve de gust? Amb Quim Casellas.
1: Doncs ens venen de gust les gambes, no?
2: Pues que gambes, avui va de gambes, això. Tret de sortida del menú de la gamba de Palamós, i ja penso que si ens hi hem sumat ja fa 3 o 4 edicions, i la veritat que molt i molt content, està tenint molt i molt d'èxit, i és un producte que, gràcies doncs, a la cuina, hem pogut viatjar doncs, molts cops per tota Europa, i és de les coses, quan dius, de la zona que ets, dius, hòstia, que tothom coneix, o l'anxova de l'escala i la gamba de Palamós són una miqueta doncs, aquests productes
1: són internacionals.
2: Que tothom realment coneix, no? I nosaltres hi hem pogut sumar la campanya dura des del 25 de maig fins al 14 de juny, 11 restaurants, vale? Nosaltres no som de Palamós, però estem molt a prop, i molt feliços doncs, a poder també doncs, a treballar amb aquest producte, amb un menú. En el nostre cas, és un menú de pica-pica, i el que volíem era que tots els plats tinguessin gamba, excepte el postre, que a vegades també l'Espai del Peix han fet algun postre, inclús el van fer amb el Narcís Oliu, que era un postre de xocolata amb una sal de gamba que quedava molt xula, però faig un resum una miqueta del que la gent pot trobar doncs, al Casamar aquests dies, que és tot un ventall de possibilitats. O sigui, comencem amb un pica-pica, que hi ha unes croquetes fetes amb la beixamel, treballem amb el suc de la gamba, després treballem, o sigui, en diem un nigiri, no? com fa els nigiri, i després hi posem una gamba de Palamós mitjana, quasi crua, i el que fem és només atemperar-la una miqueta. De fet, el que juguem és el contrast aquest de la cremositat de la croqueta tradicional, cruixent per fora, cremosa per dins, amb l'essència del cap i amb talls de gamba, però després té a sobre doncs, aquesta mossegada de gamba crua.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do, eh?
2: Amb aquesta part així de vellut, allò que té amb aquell toc així especial.
1: Quim, aquesta secció sí. Hauries de portar mostres de menjar, perquè és que parlar de menjar sense menjar és mortal, Quim.
2: És veritat, eh? És que això, és aquesta hora, que ja és hora quasi de berenar. Què més? Fem de festa. També tenia ganes, jo recordo, quan estava a la cuina, als principis, amb el meu pare, fèiem, per la gent del menú de l'hotel, fèiem el famós còctel de gambes, no?
1: Ostres.
2: I és veritat que jo crec que potser ha passat tant a la història que a vegades quasi m'agrada doncs, reviure com un mític, i estem fent doncs, una versió una mica molt xula. Fem com una essència també del cap de la gamba, la gelifiquem amb la mateixa copa de còctel clàssica, que queda com una cremeta molt fina amb tota aquesta essència, i després hi posem doncs, aquest enciam a juliana, i posem aquests talls de taronja, la salsa rosa, la salsa còctel, i la gambeta, aquí sí que fem servir una gamba blanca més petitona, escaldada amb aigua de mar, i pelada perquè puguis menjar una miqueta, i tingues aquest record una mica de la gamba amb la salsa rosa, allò que et xorreja una mica, i el suc de la taronja. Què més? Una altra cosa, també, per sorpresa meva, els cops que a vegades visito una miqueta doncs, el Port Pesquer de Palamós, que és el fet de trobar-me tanta varietat de gamba de raballa, no? La gamba de raballa és aquesta gambeta petitona que molts cops es fa saltejada. Llavors ens feia il·lusions poder-la fer fregida, no? Fes que fem varietat, gamba blanca, hi ha la gamba panxuda, hi ha una mica de gamba vermella, tot el tamany petitet, eh? Uh-huh. La salpebrem, la fregim una miqueta i fem, de fet, com una fregida de gamba, que jo recomano menjar-la entera, amb tot, amb la clova i tot. Però que tinc treballs ara aquests dies amb els estrangers que me sí, miren no? Una mica raro, com diuen, hòstia, Quim, de veritat que ens hem de menjar tot? Dic, sí, menja-t'ho tot, que ha de cruixir això. I aquesta la fem amb uns com uns petits mojos, com unes emulsions de pebrots, que hi queden també, jo crec, molt i molt xulo, perquè piquen una miqueta, i fem aquí la seqüència. Amb això acabaríem el pica-pica, fem després un plat molt clàssic, és el canaló de porro. El fèiem sempre amb escamarrats, però aquest cas hem dit, escolta,
1: evidentment s'ha de canviar.
2: Posem la gamba de Palamós, aquí també paladet i mercadi volta a volta, o sigui, també el que intentem amb aquest menú és que la gent pugui provar molts de tipus, o sigui, varietats de gamba, perquè conegui una miqueta més la gamba, però també diferents cocions, no? L'escaldada amb aigua de mar, la saltejada, la temperada, i de fet ens falta l'arròs, que ara parlàvem, que això seria un plat per portar ara, que és un arròs socarrat, veritat, carnaroli, fet a pals, amb unes petites ales de pollastre desossades i la gamba de Palamós també marcada amb tota l'essència. I aquest seria el menú. El menú al Casamar.
1: A veure, un menú de, anava a dir, 5 estrelles, em quedaria curt si digués que són de 5 estrelles. Abans de posar la cançoneta, abans de començar la secció, hem de fer la prèvia. Hem fet una crida als oients d'aquest programa, a veure si volien parlar sobre la gamba, sobre com els agrada més la gamba. Doncs tenim uns oients que valen un imperi.
2: Sí?
1: Aquí, de cap a cap, tenim en Joan des de Palamós, en directe. Què tal, Joan? Bona tarda.
3: Ai, bona tarda. Aquest canó de porro, avui per mi.
2: Joan, bona tarda.
3: És que jo... L'orgasme més semblant a un real és xuclar el cap de la gamba. És que és l'hòstia.
2: Això...
3: Jo escolto cada setmana que el senyor Casillas amb aquests torracollons que escolten. Que no, com, només... com es diu que fa que fa el programa? Com es diu que fa el programa?
1: No, Joan, Joan Bosch es diu, no sé si el coneix.
3: No. Està com una puta cara.
2: Però què? Tots dos estem com una cara.
3: Aquest el que se va, que és pitjor,
2: Però, escolta, Joan, tu tens les gambes a prop. Digue'm quina és la teva manera preferida de menjar la gamba, a part de xuclar-li el cap.
3: El cul.
2: No, home, hòstia. Que estem bueno, a mantena, hòstia.
3: No. Bueno, la gamba s'ha d'aprofitar tot, del cap de tot. És com els cargols. De vegades hi ha gent que té mania amb el cargol, que dius, hòstia, el culet, no, el culet, entra de conya.
1: Et menges la closca del cargol, també, Joan?
3: No.
2: Jo diu, és una mica dura, però...
1: Sí, no?
3: Sí.
1: A veure, Joan, per cert, és que, clar, per diferenciar, quin és el teu cognom?
3: Que cabrons que
1: sou. Joan Bosch, senyores i senyors. Ha tornat de les vacances pagades.
2: Joan?
3: Sí, vacances pagades. Me cago en la mare que us va parir. No, vacances pagades, no.
2: Escolta, és veritat que et menges la clova dels cargols?
3: Com estàs?
2: Jo estic molt bé, aquí. Però, sí. Escolta, més a l'altre Joan també estic molt bé, collons.
3: Sí, a veure, estic bé... He hagut de passar per, com ho diuen allò, planxa i pintura.
2: Xapa i pintura,
3: no? Ah, no, xapa i pintura. No és cap secret, i ara us ho explicaré. Tinc problemes amb el cor i m'han posat un marcapassos i he hagut d'estar uns dies fora d'antena i sort de Miquel 40, d'en Dani Cortés, d'en Martí Seguer... I és aquest pàjaro dels de Llonsis de Menorca, que no sé què collons pot aquí a Girona.
2: L'altre Joan.
3: Exacte.
2: Però què
3: dius, tu?
2: Sí, et trobes bé, Joan? Estàs a casa?
3: Estic en perfecte estat.
2: Estàs amb ganes, també, gràcies a aquesta gent de l'Hospital del Trueta, no era?
3: El Trueta, bueno. Te recordes, Quim, que fa uns dies... parlàvem del menjar de l'hospital
2: vas
3: intervenir.
2: Que hi havia cap hipota a Palamós, no?, que deien, o no?
3: Sí. No m'han donat cap dia gambes. I els vaig dir que la carn no m'agradava i m'han portat uns peixos que, bueno, és igual, ja t'ho comentaré en privat.
1: Peix bullit, no?
2: Peix bullit i poca sal, no? Home, t'han de cuidar.
3: Sí, bueno, sal gens, no. Escolta, que estic molt bé... que porto un marcapassos, com es deia aquella cançó de les ombres?
2: Hòstia, calla, Marta tiene un marcapassos.
3: Un marcapassos, vale. Doncs
1: jo soc molt jove, jo, per aquestes coses.
2: Sí. Aquesta és la meva
3: vida. Juanito tiene un marcapassos, i, bueno, estic bé. El que passa que, esclar, he volgut intervenir perquè la gent no es pensés que he traspassat. Perquè el mes que ve faig vacances.
2: Ai, tenies por que... No. Digues, si aquest que li ha passat, no?
1: Sí, m'ho va posar com a obligació. Dir, vale, sí, pots fer el programa tu avui dijous, però deixa'm comentar que la gent es pensarà que ja me n'he anat d'aquest món.
2: No, home, collons.
3: Clar.
2: Collons, home, tu.
3: Clar. La gent es pensaria que jo que sí, que he traspassat i que l'enterro és... Sí, és l'església parroquial d'allà. Hòstia, no. Estic de puta mare, estic de conya, i ja veieu que estic amb un humor d'allò. Ha estat una... En Quim no s'esperava la trucada aquesta.
2: Saps que quan m'ha dit, hi ha una trucada, he pensat...
1: Sí, ja. T'ha enganxat abans d'hora,
3: M'has conegut, Quim?
1: Home, i tant.
2: No, primer no, perquè no t'he escoltat. Però ja quan ha penjat...
1: Quan ha agafat el telèfon, ja ha dit...
2: Tinc una trucada... En Joan d'aquí ara ha fet un somriure pícaro i dic, ja sé qui és el que truca.
3: Hòstia. Coll, ets un poc amoll,
1: No, si no he dit res, el que passa és que és en Quim qui és molt avispat amb aquestes coses.
2: Ja he vist, dic, aquest estarà avorrit a casa.
3: Clar, clar, amb el Quim fotem 3 anys que ens coneixem i tenim una equip de l'hòstia que ja ho veieu cada setmana que ve. i parlem de cuina, però ho fem d'una manera distesa i tot plegat, i res, volia intervenir per sobretot dir que estic viu, estic bé, i el juliol tornaré. Ah, això. És això només el que vull dir, eh?
1: Fantàstic.
2: Perfecte, Joan.
3: Exacte. I dic que les gambes de Palamós són boníssimes, que la millor gamba és a la planxa, amb una mica de sal i, si vols, una mica de julivert. Però és que res estic més, eh? Oi que sí, Quim?
2: Dic, a mi m'agrada molt l'all i julivert. Oli d'oliva bo, raig, una mica d'all i julivert, allò que puja aquell aroma.
1: Uf.
2: I vinga, també és sí. Important bona companyia i bon vi i a disfrutar-ho.
3: Sí, sí, sí. Perdó, quin és el millor vi per una gamba de Palamós? Quin recomanaries?
2: Ostres. Ara m'ho poses difícil, eh?
1: Ara l'enganxes, eh?
2: No, sí, no, a mi saps que he dit vi, perquè un vi blanc hi encaixaria perfectament, però, hòstia, jo, a mi saps que sóc de bombolla i...
3: No, hòstia, jo vull vi.
2: Tu vols vi? Doncs mira, jo faria, per exemple, sí. Per anar molt lluny, doncs faria, per exemple, un vi blanc de Clos de Gon, que tingui una mica d'estructura, que segur que t'encaixa, i t'has de moure només 3 o 4 quilòmetres. Amb aquest, aquest ens encaixaria segur.
3: Perfecte. Bueno, mainada, joventut d'avui dia, que teniu tot el futur per davant, us dono...
2: Ui.
1: Fes bondat, eh? No comencis a acomiadar-te, que la gent es passarà de veritat, que ja no tornaràs.
2: No.
3: Escolteu, jo dilluns a la tarda vull anar a la platja de la Fosca de Palamós a prendre el sol i quan torni menjar una gamba, eh?
1: Fantàstic.
3: Estic perfecte.
2: Doncs fet tu, Joan.
1: Joan, una abraçada des d'aquí, de part d'en Quim, suposo que també, i també meva, i ens veiem al mes de juliol, que gaudeixis de les vacances. Ara sí, de les vacances.
2: Disfruta, Joan. Una abraçada. Feliç de sentir-te.
3: Feu bondat, eh?
1: Adéu-siau. Sí.
3: Adéu.
1: Adéu.
2: Sabíeu.
1: Home, és que estava fet, era evident.
2: Il·lusió,
1: al final, ja ho heu dit tots, en Joan està perfectament, ha passat pel taller i tornarà el mes de juliol, perquè el mes de juny ja té vacances, no per aquest episodi de salut que ha tingut, sinó que ja estaven previstes aquestes vacances, així que res. Quim, no sé si vols afegir alguna coseta més.
2: Ganes d'anar a saltejar alguna gamba.
1: Ara et faig la pregunta del dia.
2: Sí,
1: suportes millor el fred o la calor?
2: Ostres, pot ser... El fred m'agrada més.
1: T'agrada més el fred?
2: Sobretot aquests dies, ara ho he notat aquests dies, que fot aquesta calorada, i dic, hòstia, m'agrada més la fresqueta abrigar-me, que no allò que vas i dius, hòstia, que al dematí t'aixeques i ja surts de casa i fot aquesta patacada.
1: Que crec que és molt oportunista fer aquesta pregunta ara, perquè tothom dirà ara que la calor és pitjor, perquè aquests dies que fa calor, això hauria de tornar a fer la pregunta el mes de febrer,
2: sí.
1: A veure si el diuen el mateix.
2: Exacte.
1: Això és veritat. Quim Caselles, una setmana més. Moltíssimes gràcies per posar el punt gastronòmic i culinari del de cap a cap. Ens escoltem, anava a dir la setmana que ve, però la setmana que ve ja no hi haurà programa perquè en Joan està de vacances, així ens escoltarem
2: el
1: mes de juliol, també.
2: Vacances
1: també
2: per tu.
1: No sé jo si la restauració, aquests mesos vacances, no sé jo si és massa viable. Quim, moltíssimes gràcies, una abraçada, i ens veiem, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
0: A la Costa Brava, escolta de cap a cap a Ràdio Capital 95.6.

0: De cap a cap.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vin al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Home.
4: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
8: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
9: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
10: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important o quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
11: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
12: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
13: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
14: Diputació de Girona.
15: Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio
16: Marina. És a teva.
17: De cap a cap, el ritme que necessita la teva tarda.

0: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio.
1: Seguim en directe de cap a cap al ràdio show de les tardes de Comarques Gironines i l'Alt Maresme, en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja, Ràdio Girona i també Ràdio Marina. La pregunta d'avui, ja la sabeu, què suporteu més, el fred o la calor? Com ho feu per aguantar les altes temperatures que ja està començant a fer aquests dies? Per exemple, l'Eva, des de Cadaqués, ens diu que la calor aquí es porta millor perquè sempre tens una mica d'aire i el mar al costat. Però quan venen aquells dies encalmats, ni obrir finestres serveix. Llavors sí que enyoro una bona tramuntanada. O en Nil, des de Tordera, que diu: jo soc dels que diu que l'estiu està sobrevalorat. Atenció, molta foto bonica, però després passes el dia buscant ombra i discutint pel comandament de l'aire condicionat. Doneu-me una tarda de tardor i un sofà abans que 38 graus. Doncs ja ho sabeu, si voleu enviar més respostes com aquesta, o trucar fins i tot al telèfon multiusos del programa 972

0: Sí, perquè amb l'asfalt és implacable. És una cosa que no lliga gaire amb mi. Però bueno, són les 8 hores que hem de fer i a casa miro de mitigar-ho com puc.
1: Prefereixes treballar amb fred que amb calor?
0: Sí, sempre, encara que estigui glaçant. Ho porto molt més bé. La pluja, mira, però el fred també és igual. La veritat que sí.
1: I les nits, com les portes, amb la calor?
0: Les nits a l'estiu ja tremolo, ja tremolo. Encara ja sembla que no hi ha ni aperitiu, ja ha vingut de cop, però bueno, ventiladors a tope i ja està, i veure. I sortir algun cop a la terrassa, també.
1: Sí, t'anava a preguntar, com t'aguantes tu, com passes la calor que ja està començant a fer aquests dies? Sortir a la terrassa, esperar que bufi una mica de brisa i creuar els dits, no?
0: Sí, la veritat és que o surto al carrer un rato ja a l'entrada o me'n vaig a dalt a la terrassa i a vegades quedo, bueno, mig despullat perquè ja és que no sé què fer. Jo ja és que al final dic, me sobra te la pell.
1: Recordes, però estem comentant avui també, hem parlat amb el cap de projectes de la Fundació que ha fet aquest informe, que deia que les escoles i instituts de Catalunya i de comarques gironines no estan preparats per afrontar la calor dels següents anys. No sé si recordes quan anaves tu a escola, quan eres més jove, sí, o més petit, si recordes que feia aquesta calorada també dins de les aules, o era diferent?
0: No, jo, bueno, no ho recordo molt bé, però també el tipus d'obra que hi havia a les escoles no eren com ara, que també hi ha molt de barracó. Jo crec que també fa molt la construcció de l'equipament i també la temperatura que ha pujat, però no recordo que estiguéssim agobiats a escola. La veritat és que no.
1: Doncs sembla que el canvi climàtic i l'escalfament global no és una mentida o una teoria conspirativa que inventen els de dalt, sinó que realment sí que existeix.
0: No.
1: Joan
0: És veritat.
1: de Maçanet de la Selva, moltíssimes gràcies per trucar-nos avui aquí al de cap a cap i espero que puguis aguantar bé aquestes setmanes i mesos de calor intensa que ens esperen. Que vagi molt bé, bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda. Adéu.

0: Cap. A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han reunit per abordar les inundacions al Pla de Grau i definir noves mesures de protecció. Després de la reunió, queda confirmat que l'ACA descarta l'anomenada Alternativa 3 del Pla de Motes i aposta per reforçar la mota existent al costat del riu i construir-ne una altra al Rec Viver per tal d'evitar inundacions al nucli urbà. L'ACA també s'ha compromès a impulsar la neteja del tram final de la Tordera, especialment a la desembocadura, amb la retirada de vegetació i plantes invasores per tal de reduir el risc de desbordaments. I Premià de Mar celebrarà del 5 al 7 de juny la 23a edició del Rebombori, el festival dedicat a la cultura popular i tradicional i a la música folk. La programació inclourà cercaviles, correfocs, concerts, tallers i activitats familiars repartides per diferents espais del municipi. El festival està organitzat conjuntament per l'Ajuntament i la coordinadora de colles de cultura popular de Bòlit. Entre els actes destacats hi haurà el correfoc infantil, la gran cercavila de colles, concerts de música folk i també la cercavila infantil de Cluenda. I en clau general, destaquem que les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han alertat que la calor extrema a les aules s'ha convertit en un problema estructural que afecta cada vegada més centres educatius. L'entitat ha advertit que la manca de confort tèrmic afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals i ha dit que tenen impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic. És per això que reclamen al govern una resposta estructural que situï la crisi climàtica al centre de la planificació educativa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres seguirà l'ambient assolellat, tot i que les temperatures màximes baixen una mica, situant-se en els 29 a la costa i els 34 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Fes més, hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma el
2: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
3: Seguim en directe de Cap a Cap, el programa de les tardes de Comarques Gironines i l'Alt Maresme, en directe des de Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina. Ja sabeu que la pregunta d'avui que us estem fent és a veure què suporteu més, si el fred o la calor. Una pregunta, una resposta, uns missatges que podeu fer arribar al telèfon multiusos del programa.
4: 972 313 702.
3: Que no paren d'arribar whatsapps. En Jordi des de Blanes, que diu: els que vivim a ram de mar tenim una mica de privilegi, sempre entra una marinada que salva la situació. Jo prefereixo mil vegades la calor que el fred. A l'hivern em passo el dia congelat i renegant, i a l'estiu almenys pots anar amb pantalons curts i fer un banyet. O la Carla des de Sant Feliu de Guíxols, que diu: soc d'aquelles persones que al maig ja treu el ventilador i al juny ja es queixa. Aquest any, doncs, es deu queixar força. La calor, diu, em deixa sense energia. Em fa gràcia la gent que diu: ara sí que s'està bé. Bé, però si estem a 30 graus a les 9 del vespre. Crec que la Carla no és massa amiga de la calor. En Pere, també des de Pals, diu: jo sóc molt d'estiu, calor endavant. Mentre hi hagi una cervesa fresca i una mica de piscina, cap problema. El que no suporto és llevar-me a l'hivern quan encara és fosc i haver-me de posar 3 capes de roba per sortir de casa. Doncs ja ho sabeu. Si teniu més opinions, similars o no, com aquesta d'en Pere de Pals, feu-nos-les arribar en aquest programa de Cap a Cap, aquí des de Taronja, Ràdio Girona, Ràdio Capital i Ràdio Marina.
4: A la Costa Brava, escolta de Cap a Cap a Ràdio Capital. 95.6.

0: Seguim en directe a Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina, de cap a cap, avui amb en Joan Coll, en Joan Bosch. Ja l'hem sentit fa una estoneta explicar que ell està bé, que ha tingut una petita intervenció quirúrgica, però bé, està perfectament. Ara, durant aquest pròxim mes de juny, sí que se l'agafarà de vacances per descansar tranquil·lament. Qui no està de vacances és Matthew Tree, el nostre escriptor anglo-català de referència aquí de cap a cap. Què tal, Matthew? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Joan.
0: Dic que no estàs de vacances perquè fa res que ha sortit del forn el teu nou llibre.
1: Sí, de fet, com que el Joan Bosch sempre em demanava una notícia, pensava ser molt narcisista i dir, bueno, que la notícia per mi aquesta setmana és que ha sortit el nou llibre, diguem-ne. De fet, he dit que ha sortit, existeix, els exemplars existeixen, però no serà a les llibreries fins al dia 3 de juny, que em sembla que és aquest dimecres que ve.
0: 3 de juny, doncs diria que sí, ho he de mirar el calendari, però efectivament, 3 de juny, dimecres de la setmana que ve, totes les llibreries, el nou llibre de Matthew Tree, gairebé tot, no?
1: Ah, això mateix. Gairebé tot sobre el meu pare. Si vols t'explico una mica de què va el
0: llibre. I tant, per això estem.
1: La història. És que jo vaig tenir una relació molt ambigua amb el meu pare, perquè era una persona complicada, en el sentit que no era un pare dolent i no era un pare bo. Era les dues coses a la vegada, segons el dia o segons la setmana. Mm-hmm. I mai no el vaig entendre. No el vaig entendre com a adolescent, no el vaig entendre... de fet, fins i tot, anys després de la seva mort, va morir el 94, hi havia coses que no entenia. I doncs bé, quan la meva mare va morir, vaig començar a buidar el pis on havien viscut els dos, i això el 2011, i vaig descobrir com una mena de raconet on hi havia, literalment, hi havia com una petita cortina negra, mm-hmm. i vaig retirar la cortina i vaig descobrir que darrere hi havia els diaris del meu pare quan era un home jove, és a dir, des dels 17 anys fins als 20 i pocs, una cosa així. És a dir, el pare que mai no vaig conèixer perquè no havia nascut encara. Mm-hmm. I vaig començar, em va costar una mica, perquè em feia cosa endinsar-me dins la ment de mon pare, però quan vaig llegir aquests diaris vaig descobrir tota una història de la seva vida, múltiples històries de la seva vida, que no coneixia, mai no n'havia parlat, o molt, molt poc, i això em va animar a llegir-los tots, a fer aquest descobriment, una mena de revelació per mi, i combinar-ho també amb molta informació sobre el període que ell havia viscut, finals dels 40, anys 50 a Anglaterra, que no coneixia d'absolutament res, mm-hmm. i també he inclòs tota una sèrie de petites notícies sobre Banyoles, perquè si visc a Banyoles, en certa manera, és gràcies a ell.
0: Ah, sí?
1: Doncs, bé... el llibre va d'això. És una mena, no diria de reconciliació, més aviat de comprensió de l'home que era el meu pare. I com que tots tenim pare, o hem tingut pare, penso que, vaja, l'he escrit una mica en aquest sentit per tothom. Perquè per tothom els pares poden ser un misteri. Certament hi ha coses que mai no entenem dels nostres pares, i jo per fi vaig tenir la sort de poder fer-ho, de poder entendre-ho tot, o gairebé tot, vaja,
0: gairebé
1: és el
0: tot.
1: Títol del llibre.
0: Exactament, perquè Matthew, clar, amb aquests diaris que, com bé comentaves, et van costar una mica començar a llegir, perquè no sabies pas que et trobaries també escrit allà. A partir d'aquí has pogut entendre la figura del teu pare, però no sé si has pogut entendre segons quins comportaments que tenia ell, o perquè actuava d'una determinada manera o d'una altra davant de problemes o obstacles que et posa la vida, o situacions quotidianes que a priori no tenen massa importància. No sé si has arribat a relacionar segons quines actituds o accions que feia el teu pare, que llegint el diari dius, ostres, és que reaccionava així per culpa o gràcies a això.
1: Sí, hi havia coses, va tenir experiències molt dures, tant a nivell sentimental, per dir-ho així, com a nivell de la feina. També tenia coses molt admirables que potser no, jo no apreciava tant. Per exemple, de racista no en tenia ni gota. En una època que a Anglaterra el racisme era el pa de cada dia, no exagero, perquè a més hi ha diaris publicats de persones d'aquella època que demostren un racisme i un antisemitisme absolutament horrorós, vull dir, lletjíssim. Bueno, evidentment el racisme és
0: Sí,
1: lleig.
0: sí, sí.
1: Però, curiosament, el meu pare no tenia aquestes actituds. Era socialista, entenia tot això, però també entenia que era un home que havia estat molt insatisfet amb ell mateix, dissatisfet, més ben dit, amb ell mateix, que al cap i a la fi, que si feia coses que ara classificaríem com abús verbal, que és el que feia, sobretot amb les persones que estimava més, jo mateix, la meva mare, etc., ho feia bàsicament perquè era un home trist, un home que no era feliç. I aquests diaris expliquen, en certa manera, l'arrel d'aquesta tristesa.
0: No sé si tens la sensació que t'has reconciliat una mica amb el teu pare a partir d'aquest llibre.
1: Sí, no sé si reconciliació és la paraula, perquè encara tinc records, diguem, no gaire agradables de segons quines coses i records també bastant agradables d'altres. Perquè no és que no estava reconciliat amb el meu pare, és com he dit abans, és com si no l'entenia. I doncs ara que tinc la sensació que l'entenc, tot el rancor que sentia de vegades, pel meu pare, perquè el meu pare hi havia moments que em va deixar l'autoestima per terra, literalment, gairebé. I per tant, tot això ja ho entenc. Al final del llibre, en certa manera, és com una mena de... es podria dir una mena de reconciliació. Però és més aviat un sentit de gran alleujament que finalment entenc qui era. És això.
0: La ment dels escriptors crec que va a un ritme diferent de la resta de persones humanes d'aquest món. No sé en quin moment de llegir els diaris del teu pare, de reflexionar, entenc, tu mateix també, en quin moment dius, ostres, això ho he d'escriure i això ha de ser un llibre?
1: Vaig esperar, em sembla, 5 o 6 anys tenint els diaris a casa, sense obrir-ne cap. Només vaig fullejar algun diari i vaig entendre, ho vaig veure, que el meu pare havia escrit una entrada per cada dia de l'any, 360 dies de l'any. O sigui, tenim el 43, el 44, el 45, i tenia una ortografia una mica especial i em feia cosa també fer tota aquella feina. Però quan vaig començar a llegir els diaris, no vaig aturar-me. Des del primer diari fins a l'últim vaig llegir absolutament tot i la sensació, diguem, emotiva d'haver fet això és el que m'impulsava a escriure el llibre. No era que de cop i volta pensava, oh, que maco, faré un llibre sobre el meu pare. No, era una necessitat, de fet, de fer aquest llibre. Al cap i a la fi, diria que tots els llibres s'escriuen per necessitat. Doncs aquesta era una necessitat més.
0: Durant quants anys va escriure diaris el teu pare?
1: Des del... potser ho hauria de mirar. No, des del 43, quan tenia 17 anys, hi havia bombes caient sobre Londres, fins al quan ell tenia 20 anys, em sembla, 28, 29, una cosa així. És a dir, 20 bastants. És a dir, potser uns 4 o 5 anys abans que vaig néixer. I van fins aquí. I al final, cosa que explico amb tots els exiliats, va tenir una relació molt estranya amb una dona francesa, que una mena d'aquestes relacions que continuen, després es discontinuen, era una relació molt anguniosa per ell. I això a part, també va començar a llegir, va publicar 3 novel·les en vida el meu pare. I doncs aquestes novel·les també les vaig llegir per primera vegada, i els vaig incorporar dins el llibre perquè formen part de la història del llibre. Vull dir, el llibre és una història, és, sobretot, és una història. Els lectors que ha tingut el llibre, que evidentment són pocs perquè el llibre no sortirà a la venda fins d'aquí 5 dies, però tots han dit que es llegeix no com una novel·la, però com una història de debò, de no ficció, però una història.
0: La teva mare hi apareix en els diaris?
1: Sí, sí, sí, però petits episodis desagradables que jo recordo després de l'època. Si apareix als diaris, no. No. O possiblement cap al final, parla de la manera en què va conèixer la meva mare. Que era allò que diuen un blind date en anglès, o sigui, el seu millor amic, que esdevindria el meu oncle.
0: Una cita cegues, en català.
1: Una cita cegues, això. Cita cegues. el que seria el meu oncle, el millor amic del meu pare i la seva dona, van organitzar una cita cegues amb mon pare i la germana de la meva de la dona que seria la meva tia. I em sembla que això s'explica als diaris, en el cas que no s'explica al llibre, perquè això és una història que conec de la boca tant de la meva mare com de la boca de la meva tia. I és bastant interessant això també. Sí.
0: Ja per anar acabant, Matthew, no sé si és el llibre que més t'ha costat d'escriure.
1: Parlant clar i català, tots els llibres que he fet, tant en català com en anglès, m'han costat moltíssim. La primera novel·la en anglès, per exemple, 6 anys. Aquest llibre, miro les dates, perquè ho posa aquí al final, Déu-n'hi-do, 8 anys, des del començament fins al final.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: És a dir, els llibres costen molt. Costen molt, tant si és no ficció com si no ho és. Els únics llibres relativament fàcils que he publicat són el que jo dic les diatribes, o sigui que són molt primets, són de no ficció, contra la monarquia, la puta feina, títols d'aquest tipus. I això bàsicament és una feina de recerca, i com que tinc clar les idees sobre els temes en qüestió, doncs van estar relativament fàcils d'escriure. Tota la resta no.
0: Matthew Tri, una setmana més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos de cap a cap aquí a Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina. Aquesta setmana amb en Joan Coll, no en Joan Bosch, però que també ja tornarà el mes de juliol després d'aquest mes de merescut de vacances. Matthew, moltíssimes gràcies una setmana més i esperem que vagi molt bé la presentació d'aquest nou llibre, de gairebé tot, i de això que surt el dia 3 a les llibreries, que va seguir tot un èxit de vendes, i ja tornarem a parlar. Matthew, moltíssimes gràcies.
1: Tant de bo. Moltes gràcies, Joan. Adéu-siau.

0: De cap a cap.
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Vine a la Revetlla de Sant Joan del Chef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant Sense Fronteres, Javier Ginés i Katia Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic i el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
4: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
8: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
9: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
8: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
9: Com?
8: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
10: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
8: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
9: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

0: Entrem ja a la recta final del programa d'avui, d'aquest dijous 28 de maig del 2026, aquí a De Cap a Cap, en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà, Taronja, Ràdio Girona i també Ràdio Marina. Ja sabeu que la pregunta d'avui és a veure si preferiu la calor o el fred, que suporteu més, arran d'aquest estudi que ha presentat la Fundació Equitat.org, que les escoles catalanes i gironines no estan preparades, la meitat d'elles, per afrontar les altes temperatures que es preveuen els pròxims anys. Hem rebut diversos missatges a través del nostre telèfon multiusos d'aquest programa.
1: 972 313 702.
0: Per exemple, l'Eva de Sant Pol de Mar em diu: jo començo l'estiu molt motivada i al cap de dues setmanes ja estic queixant-me. Em passa cada any, especialment quan el coixí sembla acabat de sortir de l'assecadora. I en Ramon, des de Salrà, que ens diu que és molt calorós, però amb uns límits. Una cosa és fer una roseta a la platja i una altra és treballar a 34 graus. El ventilador de casa ja fa més hores que nosaltres. I aquí, en directe, també ens ha trucat la Mireia des de Bordils. Què tal, Mireia?
2: Hola, bones.
0: A veure, què preferim, calor o fred?
2: Ara mateix, el 2026, la fred millor, perquè quasi no existeix.
0: Clar, la fred, com dieu a comarques gironines, o a Girona ciutat i voltants, també, la fred. Jo dic el fred, però bé, ja sabem que jo no soc nascut aquí. Em deies que abans suportaves millor la calor abans que ara?
2: Sí, clar, abans les temperatures no eren tan altes com ara, llavors no aguantava tant la fred i suportava més la calor, però a 2026 la fred quasi amb una jaqueta ja ho tens. O sigui, millor aguantar la fred.
0: O sigui, el 2026, com bé deies, també hi ha aquesta problemàtica de temperatures més altes. A les escoles també tenen problemes. No sé si recordes quan eres tu més jove, més petita, quan anaves a escola. A l'escola passaves calor, passaves fred, o ni te'n recordes ja?
2: No, fred sí que recordo les primeres hores que encara no sabia on escalfat, però calor, com a tal, no recordo molt passar-ne. No.
0: I ara que ja passes més calor, aquest 2026, com bé deies tu, què fas per suportar la calor? Com l'aguantes?
2: Pues fem-me sòcia d'una piscina.
0: D'acord. I acostumes a anar sovint?
2: Sí, cada tarda, perquè a més ara tinc una nena petita i per passar la calor, o platja o piscina, alguna cosa hem de fer.
0: I és calorosa també la nena, o no?
2: Sí, déu-n'hi-do, bastant més, perquè és més moguda també, el ritme de moviment no és el mateix.
0: Doncs per nenes mogudes, ja ho sabeu, fer-vos socis de la vostra piscina municipal, que segons la Mireia és la millor solució per aguantar la calor que ja comença a fer aquests dies. El que passa, però, ja estan obertes les piscines per Bordils o encara no?
2: Bueno, Bordils no en tenim, anem a plantar, però aquest any justament obren més aviat de lo habitual. És el primer any que obren abans de Sant Joan.
0: Ah, mira, doncs ja pots anar a començar a fer cua, perquè crec que us anirà bé tant a tu com a la teva nena. Res, Mireia, des de Bordils, moltíssimes gràcies per trucar, que passis un bon dijous i que esperem que aguanti bé la calor fins que no obrin les piscines municipals. Moltes gràcies, Mireia, i bona tarda.
2: Gràcies.

Shadow of the Day de Linkin Park, quan estem a punt d'arribar ja a les 7 de la tarda d'aquesta tarda de dijous 28 de maig del 2026. De fet, hi falten poc més de 8 minuts i seran les 7. Anem a fer un últim repàs dels comentaris, dels missatges que ens heu deixat al telèfon multiusos d'aquest programa de Cap a Cap a la tarda d'avui, que la pregunta, ja sabeu, és a veure què suporteu més i millor, si la calor o el fred, o la fred, depèn d'on sigueu. La Núria des d'Hostalric ens diu: a casa tenim el debat cada any. El meu marit és feliç, amb 35 graus, i jo ja estic pensant en castanyes i bufandes. Em costa molt dormir amb calor i noto que em posa de mal humor. Per mi, temperatura ideal, 22 graus i prou. En Quim, des de Calella, diu: jo aguanto molt bé la calor, però perquè treballo tot el dia a la platja i ja hi estic acostumat. El problema és que quan has d'agafar el cotxe, després d'estar aparcat al sol. Allò no és un vehicle, és un forn de llenya amb rodes. N'es té tota la raó, en Quim. I la Rosa, des de Cassà de la Selva, diu: quan passen de 25 graus, ja començo a enyorar la tardor. Sí, m'encanta l'olor de la pluja, els dies més curts i anar tranquil·la sense aquella sensació enganxosa constant. A l'estiu sembla que tot s'hagi de fer ràpid perquè et desfàs. I ja per acabar, en David, des de Roses, ens escriu i ens diu que jo crec que ens queixem massa a l'hivern perquè fa fred i a l'estiu perquè fa calor. A mi m'encanta que els dies siguin llargs, sopar tard i aprofitar la platja fins al vespre. Això sí, migdia i persianes baixades, que tampoc som tan herois. Doncs aquests són els últims comentaris que repassarem avui, quan hi falten 6 minuts perquè siguin les 7 de la tarda. Nosaltres ho acomiadarem ara amb un parell de cançons més. La primera, un clàssic ja dels Village People, In the Navy, i després ja ho seguirem amb Tina Turner i ho acabarem a les 7 de la tarda, com sempre, aquí de Cap a Cap, i tornarem demà. Demà ens porta el programa en Martí Seguer, igual que dilluns. Que passin una molt bona tarda i una molt bona nit de dijous.

0: i tornem demà, i també que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: De cap a cap, per la gent de la teva generació. De cap a cap, els èxits de la

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Detingut un home pel robatori d'una quarantena d'ovelles d'una explotació ramadera de Maçanet de la Selva. El sindicat Revolta Pagesa havia denunciat els fets a xarxes socials explicant que el robatori hauria passat la nit de dilluns a dimarts i els animals sostrets serien ovelles joves i marrans de raça xisqueta, una raça autòctona del Pirineu català. Segons informa Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra han recuperat tots els animals i investiguen també l'origen d'altres ovelles localitzades. El sindicat havia demanat màxima difusió del cas a les xarxes socials per intentar localitzar el bestiar robat. I Blanes ha posat en marxa una nova temporada de visites guiades gratuïtes per donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i literari del municipi. La iniciativa inclou un total de 10 rutes fins al mes de novembre repartides entre català i castellà i amb propostes dedicades a les ermites, al patrimoni històric i la ruta literària de la població. Les visites organitzades pel Departament de Turisme volen reforçar el posicionament de Blanes com una destinació cultural dins la Costa Brava i promoure un model de turisme sostenible i de proximitat. La primera de les activitats es va fer ja aquest cap de setmana amb la ruta de les ermites. I en clau general, destaquem que la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat aquest dimecres sense acord sobre la proposta salarial per al professorat. Després de més de 3 hores de negociació, les parts han debatut diferents opcions de complements salarials per millorar el sou dels docents, però no han arribat a cap entesa. Les converses continuaran avui dijous. Els sindicats convocants de la vaga mantenen les mobilitzacions i els talls viaris previstos per avui mateix. Segons fonts sindicals, el govern també ha traslladat el seu malestar pels talls viaris registrats durant la jornada de protesta. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous majoritàriament assolellat amb algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est. Les temperatures màximes se situen entre els 30 a la costa i els 36 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies sobretot als moviments migratoris.
2: Per 6 setmanes seguides, l'actriu i cantant Irene Cara s'instal·lava al número 1 de la Billboard Hot 100 gràcies a aquesta banda sonora i gràcies també a aquest tema Flashdance War Feeling, una cançó inclosa a la pel·lícula, la popular pel·lícula Flashdance del 1983.
3: Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president assegura que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats.
2: Vols que recordem el moment just en què Asno i Shrek es coneixen?
4: Yo no tengo amigos.
5: ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo!
6: Eres verde, fuerte, da gusto verte. Juntos no habrá quien se atreva a tosernos.
5: ¡Ah! ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta l'aliento!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme. La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i Marina 360. 60.cat. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: We're the Champions, com tots sabeu, és un dels grans temes icònics de la banda Queen, un tema que va compondre Freddie Mercury l'any 77 pel disc News of the World. La cançó va ser un èxit mundial i a dia d'avui continua sent un dels himnes més reconeixibles del rock. Un tema unificador, un tema positiu que s'associa a les victòries, a esdeveniments esportius. Va ser el tema oficial de la Copa del Món de Futbol del 94 i s'ha utilitzat des d'aleshores en la majoria de celebració, temes associats a l'esport. Aquesta era la temàtica de la setmana. Competia amb Katy Perry i el seu Rise, una cançó associada als Jocs Olímpics de Rio del 2016, amb un trist 2%, seguit per Coldplay i el seu univers barcelonista, aquest Viva la Vida Radiant, que associem a l'època més daurada del Barça. Va començar la setmana guanyant i que en 24 hores ha quedat en segona posició amb un 45% dels vostres vots. Per tant, gràcies a la vostra empenta, aquest 53% dels vostres vots, la nostra cançó de la setmana serà We Are the Champions, de Queen.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies, sobretot, als moviments migratoris. Segons l'últim informe de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, la comarca ha augmentat la població un 1,02% durant l'últim any. Només 3 municipis han perdut habitants: Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En canvi, Caldes d'Estrac, Arenys de Mar, Calella i Pineda lideren el creixement. Actualment, més de la meitat de la població del Maresme es concentra en els 6 municipis que superen els 20.000 habitants, que són Mataró, Pineda, Premià de Mar, el Masnou, Vilassar de Mar i Calella. L'informe també alerta de l'envelliment progressiu de la població. I la plaça de la Concòrdia de Tossa acull demà la tercera edició de la Fira de Serveis sota el lema Connecta amb Tossa, la jornada que es farà de 5 a 7 de la tarda, permetrà donar a conèixer els serveis públics i recursos socials del municipi amb la participació d'equipaments educatius, culturals, esportius i sanitaris, així com cossos de seguretat i entitats de voluntariat. La programació inclourà també jocs gegants, actuacions musicals de l'Escola de Música de Tossa i una xocolatada popular. La iniciativa s'emmarca dins la feina de coordinació de la taula de convivència. I en clau general, destaquem que la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimecres durant 12 hores la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Els agents van abandonar l'edifici cap a 8:45 del vespre després de requerir correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Santos Cerdán, Leire Díez i altres investigats en una presumpta trama de guerra bruta contra procediments judicials que podrien perjudicar el Partit Socialista. Entre les causes investigades hi ha el cas que afecta el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un presumpte delicte de tràfic d'influències relacionat amb un contracte laboral a la Diputació de Badajoz. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya: avui dijous, temps assolellat, tot i algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, les màximes entre els 30 i els 36 graus. Demà divendres la calor segueix, però les màximes baixen una mica. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: El Maresme ha superat els 477.000 habitants i continua creixent demogràficament gràcies sobretot als moviments migratoris.
2: Per 6 setmanes seguides, l'actriu i cantant Irene Cara s'instal·lava al número 1 de la Billboard Hot 100 gràcies a aquesta banda sonora i gràcies també a aquest tema Flashdance War Feeling, una cançó inclosa a la pel·lícula, la popular pel·lícula Flashdance del 1983.
3: Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president assegura que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats.
2: Vols que recordem el moment just en què Asno i Shrek es coneixen?
4: Yo no tengo amigos.
5: ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Me quedaré contigo!
6: Eres verde, fuerte, da gusto verte. Juntos no habrá quien se atreva a tosernos.
5: ¡Ah! ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo, llata de vedella 15,50 euros al quilo, xurrasco de vedella 17,95 euros quilo, aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu, una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Música Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: ja lo usáis. Últims dies per aprofitar els millors descomptes de l'any a Mimma Gallery, amb ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. Pensa en Yellow i transforma la teva llar abans que acabi el mes. No esperis el Black, que és Yellow. Més informació a mimma.net. Mimma.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
6: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
7: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La Masia Tordera.
1: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
2: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
5: Uf, quina pinta!
6: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
5: Per què?
6: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
5: Home, doncs posa-hi remei.
7: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
8: Et busco i t'habito.
9: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
10: Oh, yeah. And the trumpets, there you go.
11: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han reunit per abordar les inundacions al Pla de Grau i definir noves mesures de protecció. Després de la reunió, queda confirmat que l'ACA descarta l'anomenada Alternativa 3 del Pla de Motes i aposta per reforçar la mota existent al costat del riu i construir-ne una altra al rec Viver per tal d'evitar inundacions al nucli urbà. L'ACA també s'ha compromès a impulsar la neteja del tram final de la Tordera, especialment a la desembocadura, amb la retirada de vegetació i plantes invasores per tal de reduir el risc de desbordaments. I Premià de Mar celebrarà del 5 al 7 de juny la 23a edició del Rebombori, el festival dedicat a la cultura popular i tradicional i a la música folk. La programació inclourà cercaviles, correfocs, concerts, tallers i activitats familiars repartides per diferents espais del municipi. El festival està organitzat conjuntament per l'Ajuntament i la coordinadora de colles de cultura popular de Bòlit. Entre els actes destacats hi haurà el correfoc infantil, la gran cercavila de colles, concerts de música folk i també la cercavila infantil de Cluenda. I en clau general, destaquem que les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han alertat que la calor extrema a les aules s'ha convertit en un problema estructural que afecta cada vegada més centres educatius. L'entitat ha advertit que la manca de confort tèrmic afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals i ha dit que tenen impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic. És per això que reclamen al govern una resposta estructural que situï la crisi climàtica al centre de la planificació educativa. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres seguirà l'ambient assolellat, tot i que les temperatures màximes baixen una mica, situant-se en els 29 a la costa i els 34 a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
8: Et busco i t'aviso.
9: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

quedat el riure del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: David.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

Entrem ja a l'última setmana de maig i això significa que activem la temporada de sessions més rítmiques, adequades i perfectament encaixades en aquesta època de l'any. Bé, en aquest cas, molt present el que vaig veure ara fa uns dies a Eivissa amb tota la programació dels grans noms a les principals sales de l'illa. Això vol dir que tenim a tocar l'estiu i sessions mítiques no només a l'Illa Blanca, sinó també a la resta de les nostres ubicacions preferides. Així que avui tindràs uns 60 minuts molt moguts. Això sí, anirem pujant i baixant la intensitat a moments de baixes revolucions. Per començar, la Fat Band en tota la seva plenitud. I aquest I Found Loving. Seguidament una cançó dedicada a Stephanie, amb Harry Thunder, que ens aporta un ritme realment captivador i amb molt bona energia. Això és l'hora de les notes. Benvinguts.

Directament al cor, bategant amb tota la força del món, aquest feel so good. És que aquesta barreja de sonoritats house amb segell Ministry of Sound ens transporta al club per excel·lència de Londres. I ja preparada, la Delphi Music Factory des de Sheffield, projecte de música electrònica que és sobretot reconegut per aquest punt de nostàlgia dels 90, house, disco i gospel industrial. My people love can live forever. Realment hem vingut ben carregats de ritmes accelerats, perquè després, una altra d'aquesta formació amb Loving You.

un moment tanca els ulls per transportar-nos a París, original nom que fa referència a un dels bulevards més coneguts de París, exactament del barri llatí, amb Crossing the Boulevard Saint Michel. Així s'anomenen i ens deixen bon regust musical sense estridències amb Violet Baleois fent aquests sutils arranjaments vocals. Moment disfrutant a l'hora de les notes.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Llegendari productor francès Marc Cerrone, que acaba de llançar aquest New Highs amb una introducció de pel·lícula de James Bond i amb la col·laboració de la cantant Adi Oasis, protagonista en aquesta sessió 39. I seguirem amb un altre tros de tema que segur et farà ballar, sense cap excusa. Must Be The Music, un clàssic dels 70 recuperat per les pistes de ball i amb molt bones harmonies amb les cordes.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Canvi ara d'estil i ens passem per una estona al pop d'aquesta cantant nord-americana, Tuffany Stringer, amb aquest Casuality. Com et deia, moment per baixar la intensitat durant uns minuts a l'hora de les notes.

0: Aquest és un altre d'aquells que, si has estat en alguna mítica sessió de l'Illa Blanca, no pot faltar. Over You Through Lies, entrellaçada amb una de les que està posades dins l'estanteria de Gold Hit, amb Michael Gray, What About My Love. Entrem a moments estel·lars del so disco.
1: L'hora de les notes.

0: No cal dir que fa més d'un mes és màxima actualitat, tot i que si et pares a pensar-ho bé, sempre està en boca de tothom per un motiu o un altre. Jo, sense anar més lluny, dec part del meu amor i passió per la música al descobriment quan tenia només 11 anys del seu disc Thriller. Ara, des de la Jans Collective, amb un tros d'orquestra sinfònica gravat als Abbey Road de Londres i amb la veu de Josh Babu, aquest Human Nature de Michael Jackson.
1: Cada setmana, Carla Gilibets presenta L'Hora de les Notes.
2: Looking out across the night time,

La tindrem aquest estiu per les nostres terres en concert novament. Quina brutalitat de dona i quina energia en el seu directe. Parlo de LP, que té un nou tema, en aquesta ocasió molt tranquil, anomenat Shelley.

0: James Allen és un descobriment d'aquesta setmana a l'hora de les notes. Ell arriba des de Tailàndia i representa un dels fenòmens de les bandes asiàtiques amb el duet d'indie pop Habs. Ara en solitari ens presenta My Friend.
1: L'hora de les notes.
0: Va, recuperem una mica de la sintonia que ens ha marcat aquesta sessió de l'última setmana de maig amb Baby Come Back amb Mayer Hawthorne. Si ens segueixes habitualment, ja saps que són aquestes peces les que ens donen tota la vidilla del món. I seguirem amb un tema que dura una mica més del que hem triat nosaltres. Una joia del gospel i el Soul House, He's the Joy, tema clàssic del 99 amb Donna Allen. Quina potència de veu!

Aquests DJs són experts en tenir una presència destacada aquests mesos amb les seves remescles. Milk and Sugar, amb un bon grapat ja de temes molt reconeguts. Aquí, amb un altre d'aquells que et fa ballar perfectament i amb una veu sorprenent. Higher and Higher.

Us deixo amb una brutalitat dels Purple Disco Machine. Tremendo als baixos d'aquest tema. Sinte i dinàmica elèctrica per omplir pistes. Amb Disco Cherry, que recorda els inicis de les discoteques de la Costa Brava i d'Eivissa als anys 70. Mira el vídeo i veuràs com es recreen en aquells ambients del principi del turisme. Soc Carles Gilibets i això és l'Hora de les Notes. Fins la propera setmana.

Thank you.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.